0: evangelios y que se vuelve legible a través del tacto y de la cercanía, cuando palpamos las heridas de los demás. Como Tomás, ante el cuerpo glorioso de resucitado, también la iglesia aprende que las heridas, miradas desde la fe, pueden convertirse en lugar de reconocimiento. Allí donde el dolor humano es tocado con amor, Cristo nos confirma que está presente en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el preso y en el forastero. De esa fe que reconoce a Cristo vivo, nace también el servicio del Padre Darwin y de tantas personas. La caridad cristiana brota del amor de Dios derramado en el corazón del creyente. Por eso, ante el necesitado, la fe se hace concreta y el amor a Cristo se transforma en gestos. Desde esta convicción, nuestra presencia quiere testimoniar que la solidaridad nace del reconocimiento de la dignidad humana y supera toda concesión secundaria o simple obra de filantropía. Está llamada a comprometerse y a tomar forma de proceso.
1: Estem escoltant el Papa Lleó XIV des de Santa Cruz de Tenerife. Podeu seguir la seva homilia a través de la web cope.es o de l'aplicació gratuïta que et pots descarregar al mòbil de la cadena COPE. Nosaltres comencem la programació des de Catalunya.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
1: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Com et deia, et parlo ja des de Catalunya. Com sempre, això sí, que és un autèntic plaer que m'acompanyis en aquests propers minuts darrere a COPE Lleida. Insisteixo que el Papa Lleó XIV el pot seguir a totes les xarxes socials, web i aplicació de la cadena COPE, COPE.es, i a les xarxes socials com a cadena COPE o COPE.es. Allí tindràs en directe les paraules del Papa Lleó XIV i també, evidentment, tot el resum i tota la seva agenda, on està anant. Ja va estar a Madrid, ja va estar a Catalunya i ara està a les Canàries. Bé, són ja les 12:22 minuts, és divendres 12 de juny. Avui, per cert, és el Dia Internacional del Doblatge, una jornada per retre homenatge a aquelles veus fascinants que ens fan creure que les grans estrelles del cinema parlen el nostre idioma. Com darrerament en quasi tot, el tema està polaritzat. O sigui, no hi ha grisos, o blanc o negre. O estàs a favor o estàs en contra del doblatge. Tu què en penses? Mira, m'agradaria saber-ho per tenir una mostra més gran. Però de cinema, de veus i de com es viu aquesta professió, en parlaré una mica més tard. En parlarem, eh? O sigui, que no marxis, que d'això en parlarem. Perquè aquesta hora la veu que ens interessa escoltar és una altra, de molt autoritzada, perquè mira cap al cel i ens avisa del que ens ve a sobre de manera imminent. I és que estem a les portes de l'estiu i segur que molts de vosaltres heu escoltat o llegit un terme que comença a fer-se un lloc a les previsions meteorològiques globals. Es parla de la tornada imminent del superniño. Què significa exactament aquest fenomen? Com ens pot afectar a casa nostra en ple procés d'escalfament global? Ens espera un estiu de rècords o donarà una treva a les nostres comarques? Mira, però anem a aclarir tots aquests conceptes i anem a mirar el mapa a llarg termini i saludem al Ramon Pascual, delegat territorial de l'AEMET a Catalunya. Ramon, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Ramon, mira, anem al gra. Amb el titular que tant està cridant l'atenció. Els models internacionals apunten que aquest 2026 estem entrant en un episodi del Niño, que els experts ja bategen com a superniño, per la rapidesa i la intensitat amb la qual s'estan escalfant les aigües del Pacífic. Explica'ns exactament què és això del superniño i si un fenomen que neix tan lluny té una traducció directa o conseqüències clares en el clima de Catalunya i del Mediterrani.
4: Doncs el Niño és un fenomen que forma part d'un sistema més complex que es diu el Niño oscil·lació del sur, que bàsicament es tradueix en un escalfament, com bé has dit, de les temperatures de l'aigua superficial del Pacífic Equatorial. Però, clar, és un escalfament massiu d'una enorme quantitat d'aigua i això provoca, conseqüentment, també un escalfament global. Per tant, entrem en un episodi amb més energia tant a l'oceà com a l'atmosfera. Sí. I això modifica els patrons, els grans patrons de circulació atmosfèrica i comporta alteracions tant de règim tèrmic com de precipitacions, alteracions importants, especialment en les zones tropicals i en altres zones del planeta, i potser no tant a Europa, com per exemple Austràlia, Sud-amèrica, el sud dels Estats Units, parts d'Àfrica, no tant a Europa, però com en el conjunt del planeta sí que hi ha aquest escalfament, que com també s'ha assenyalat, se suma a l'escalfament global que ja estem tenint des de fa dècades, doncs sí que té o pot tenir uns efectes.
1: Mm-hmm. Ramon, aquí ens n'adonem que, bueno, de l'efecte papallona o de que el planeta que el veiem grandiós, al final està tot connectat, eh? Vull dir, el que passa a l'altra punta del món amb aquestes magnituds té un efecte a tot arreu.
4: Sí, això és el que tècnicament es coneix com a teleconnexions. Ja sabem que el prefix tele el fem servir per indicar distància, no? Mm. Televisió, telèfon, doncs teleconnexions atmosfèriques. Tenim diferents patrons de teleconnexions. Tenim el Niño com un dels més coneguts, però també tenim l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord, conegut com la NAO. Tenim d'altres teleconnexions, però el Niño és una de les més conegudes. Mm-hmm. Abans no hem comentat què vol dir llavors un superniño.
1: Ah, sí, clar.
4: Vol dir un niño, és a dir, un escalfament, però especialment significatiu, superant els 2 graus d'escalfament en algunes zones del Pacífic Equatorial. Per tant, amb una magnitud més gran de l'habitual.
1: Uh-huh. Mirant més a curt i mitjà termini, què és el que ara mateix preocupa la gent que planifica les setmanes vinents? És a dir, l'AEMET ja disposa de models estacionals per aquests mesos de calor i quines són les previsions per aquest estiu a Catalunya?
4: Doncs sí, ja tenim publicada la pàgina web d'AEMET pels mesos de juny, que ja estem al dia 12, juliol i agost, la predicció estacional tant de temperatura com de precipitació. I esperem un trimestre càlid, especialment càlid, per sobre de la normal, sobretot al terç nord de la península i a tota la façana mediterrània, des de Catalunya fins a Màlaga i inclòs a les Illes Balears. D'aquests valors que esperem especialment càlids, se'n lliura, curiosament, les Illes Canàries, no, on sembla que tindran un estiu més normal. L'estiu a la resta serà especialment calorós. Ara bé, també s'espera, d'una manera força clara, que sigui plujós, que a l'estiu vol dir, el que ja sabem, doncs més tempestes, xàfecs, aquest tipus d'inestabilitat més típica de l'època estiuenca.
1: Dins d'aquestes previsions, vosaltres podeu preveure també el que és onades de calor, aquells períodes de 2, 3, 4 dies en les que la temperatura puja molt, molt més de l'habitual?
4: Bé, són esperables. Les onades de calor, per una banda, difícilment estan totalment absents en un estiu a Espanya. Difícilment no n'hi ha. Però, a més, amb aquesta predicció d'estar per sobre de la mitjana climatològica, sempre ens referim al període 1991-2020, respecte a aquesta mitjana, doncs sí, són esperables onades de calor. Ara, quan els donaran? Sembla que el juny ja estem a mitjans, no, potser no és el mes més càlid, però juliol i agost esperem que hi hagin algunes onades de calor. Cal veure extensió, intensitat, durada, això no es pot preveure.
1: Ramon, jo és que la calor la porto molt malament. Quin tant percent de probabilitat tenen aquestes previsions a hores d'ara?
4: Doncs que estiguem a l'àrea de Catalunya en concret per sobre del normal, per tant, si l'estiu és calorós, sí, parlar de sobre del normal vol dir molt calorós, tenim més d'un 60% de probabilitat. És bastant clara. I com indico, de la precipitació també és notable. És a dir, potser en aquest sentit pot ser una mica atenuant si tardes d'estiu tenim alguns xàfecs, algunes tempestes, que esperem o desitgem que no siguin especialment virulentes, potser un atenuant d'aquesta calor.
1: Uh-huh. Ramon, quan parlem d'aquest tema, la sensació al carrer és que cada any anem a més, que batem rècords gairebé sense adonar-nos-en, però científicament el canvi climàtic i l'augment de temperatures a la nostra zona s'ha d'entendre com un escalfament lineal i progressiu que no s'atura, o hem d'esperar que en els propers anys la tendència es freni o s'estabilitzi en una mena de nova normalitat?
4: No hi ha motiu per pensar això. És a dir, no forçosament un any ha de ser més càlid que l'anterior. No forçosament. Pot tenir aquesta tendència creixent, pot tenir una forma de dent de serra, no? Un any més fresquet, però els següents tornen a pujar. Però hi ha una tendència i no hi ha motius per pensar que aquesta tendència es pari, al contrari. És més, ja n'hi ha articles científics que diuen que l'escalfament global, un canvi climàtic en general, s'ha intensificat, s'ha accelerat els darrers anys, i és aquesta realment els registres que estem obtenint, no? A partir del 2000 va haver-hi un canvi, però és que a partir del 2020 estem tenint uns anys molt càlids. Per tant, això és el que tenim.
1: Ramon, aquesta realitat climàtica ens obliga a canviar moltes coses del nostre dia a dia. De fet, d'aquí uns minuts parlem amb una doctora sobre com està afectant la calor extrema a la salut i el rendiment dels alumnes a les aules, un espai on abans gairebé ni es plantejava el debat de la climatització, però que des de l'AEMET, quan veieu que les nits tropicals o les màximes diurnes s'avancen tant el calendari, recordem que aquest any hem tingut un mes d'abril doncs bastant, sobretot la segona quinzena, bastant superior a la mitjana, i un mes de maig doncs potser no tant, però després del juny doncs tornem a estar molt amunt. Teniu quina percepció teniu, és a dir, de la realitat? L'urbanisme i les nostres infraestructures públiques van molt tard a l'hora d'adaptar-se a la realitat que vosaltres esteu explicant des de fa ja molts anys?
4: Bé, en relació al canvi climàtic hi han dos maneres d'actuar que són perfectament compatibles i necessàries. Una, que segurament és la més complexa, és la mitigació, que és la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, especialment del CO2. Això és complicat, però s'ha d'intentar amb la transició energètica, amb canvis en els patrons de mobilitat. Són mesures que s'han de prendre, que es prenen, ja en ciutats, bueno, ja sabem el que és les zones de baixes emissions, el que són les superilles, etcètera, etcètera. Però després tenim la segona part que és necessària, que és l'adaptació al que ja tenim. Clar. I al que ens ve. Llavors, sí, l'adaptació inclou, doncs, evidentment, crear refugis climàtics, no? Doncs, si es prenen aquestes mesures en quant a la refrigeració, doncs els col·legis també es convertiran en refugis climàtics, com poden ser els centres cívics, les biblioteques, els centres d'atenció primària, etc. També a enverdir, com diuen els anglesos, fer greening de ciutats, els espais verds. Hi ha una gran diferència entre estar en un carrer asfaltat i ple de tràfic i estar enmig d'un parc, encara que no sigui enorme. Poden haver-hi 2, 3, 4 hores de diferència que ens ajuden a suportar millor aquesta calor. Per tant, jo crec que sí que s'estan prenent mesures, però que s'han de seguir prenent.
1: Clar. Doncs ens quedem amb aquestes previsions i sobretot amb la necessitat d'adaptar el nostre entorn a un clima que ja ha canviat. És a dir, allò de... Potser... No, ja, això ja ha passat, ja ha canviat, les dades ja ho diuen i, a més, ja les tenim refermades. Ja fa molts anys que això ha canviat. Ramon Pascual, delegat territorial de l'AEMET a Catalunya, com sempre, un plaer de conversar amb tu i gràcies per posar llum a la previsió d'aquest estiu.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
1: Gràcies, Ramon. Doncs deixem enrere el mapa del temps i els grans models meteorològics per aterrar aquesta realitat a la nostra salut, i especialment a la dels més vulnerables, els infants. Ens deia el Ramon que les onades de calor ja no són l'excepció, sinó la norma de cada estiu. I un dels llocs on aquesta realitat es pateix de forma més directa és a l'interior de les escoles, en unes aules que sovint es converteixen en autèntics forns a les portes del mes de juny o abans i tot, perquè fins i tot aquest any la segona quinzena d'abril ha estat especialment calorosa, molt per sobre de la mitjana habitual d'una segona quinzena del mes d'abril. És veritat que el mes de juny doncs hem estat més o menys a l'esperable, el mes de juny, doncs, tornem a estar amb temperatures altes. Com afecta aquest estrès tèrmic al rendiment i a la salut dels alumnes? Quins són els llindars de perill? Mira, per parlar-ne i també per saber com protegir els menors ara que s'acosta l'estiu i que passaran més hores a casa, saludem a la doctora Elena Codina. Ella és pediatra i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu. Doctora Elena, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies per estar aquí.
1: Escolta, de vegades ens movem per sensacions, però a la salut mediambiental treballeu amb xifres. A partir de quina temperatura interior podem començar a parlar de calor preocupant per a un infant dins d'una classe?
3: És difícil parlar de temperatures concretes, perquè en aquest, el que sabem és que també hem de tenir en compte la humitat. I de fet ja com s'ha elaborat el que diu un índex de calor en què es barreja una miqueta els dos conceptes, perquè es detecta, se sent diferent, no? I és diferent la calor a Lleida, per exemple, per fer-ho fàcil, no?, que a Barcelona. Sí. La sensació és diferent. Però sí que entrant a termes generals, per simplificar-ho, però val la pena també tenir en compte això, s'ha vist que a partir dels 26-27, no?, el confort tèrmic ja comença a anar, no?, en descens, no? Sí. I que s'observen efectes negatius en el i com disminueix la concentració, no? Hi ha més dificultat en fer feines cognitives, no? Més tendència a la irritabilitat, a la somnolència, etc.
1: Clar.
3: Perdó,
1: doctora, l'índex aquest de calor seria el que popularment coneixem com temperatura de xafogó, per exemple, que ja combina la humitat amb la temperatura?
3: Exacte, sí. I llavors cal adequar-ho també en pediatria en adults, és diferent, perquè Clar. Els nens detecten diferent, tenen una termorregulació diferent que els adults.
1: Clar. Sé que no podem donar una xifra exacta a partir dels 27, si voleu. Això no vol dir que als 26,9 estem bé i als 27,1 estem malament, sinó que és al voltant. Però hi ha una xifra que sí que hem de dir, escolteu, a partir d'aquesta temperatura, millor no estar dins de l'aula.
3: Sí, el que passa que és complicat, perquè quan fem aquestes recomanacions no hem de perdre de vista, no?, quina funció també tenen les escoles en quant a funció social, no?, i nens que tampoc estarien en millors condicions a la casa. Llavors, sí que a nivell de salut, mirant només salut, aïllat de tot el terme social, a partir dels 30 l'ambient és inadequat per l'aprenentatge. Ja. I a partir d'aquí pot ser un risc per la salut.
1: No ho deia per no anar a l'escola, sinó per traslladar l'aula, és molt difícil això, perquè hi ha moltes escoles que ho tenen difícil, però les escoles que sí que tenen, una agrupació d'arbres al pati, doncs anar-te'n a sota d'arbres grans, em refereixo, potser, i que corri una mica l'aire, potser és més saludable que no quedar-te tancat dins de classe.
3: Exacte. De fet, una de les propostes que diem des de la Societat Catalana de Pediatria i des de Pediatria i d'altres entitats és apostar per la naturalització dels espais, dels entorns escolars i alhora adaptar, o sigui, com dues polítiques, no?, que aquesta naturalització ajudi a mitigar les temperatures, no?, creant ombres, creant corrents d'aire, no?, i això que dèiem, no?, crear espais potser de joc d'aigua i que potser adaptar aquestes classes a l'exterior podria ser una mesura en alguns casos fins i tot de mitigació i adaptació.
1: Doctora, ens ho avançaves abans, però sabem que els nens i nenes regulen pitjor la temperatura que els adults. Què li passa exactament al cos i al cervell d'un alumne de primària o d'infantil quan passa massa hores per sobre dels 28 o fins i tot fregant els 30 graus dins d'una aula?
3: Clar, ja, el que dèiem, no? Els nens tenen aquest sistema termoregulador encara immadur, tenen el que se'n diu una taxa metabòlica, són com calderes, no?, corporals, de fet, tots ho sabem, no?, produeixen més calor per quilo de pes, no?, i alhora a vegades no suen menys, per tant, no tenen aquestes. És com que es calenten molt ràpid i els costa refredar-se, no? Llavors, hi ha l'afectació més a nivell de salut sistèmica, no?, de símptomes que poden ser lleus, com rampes, síncopes, esgotament, mal de cap, etc., però que això no és un... pot anar més, no?, i pot acabar amb un cop de calor, amb febre alta, que a vegades fins i tot no hi ha suor física, no?, i alteracions de consciència, no?, a nivell de físic general. Llavors, en aprenentatge, el que s'ha vist és que el fet de mantenir-se, no, de manera regular a altes temperatures acaba afectant les capacitats cognitives, que es diuen. I llavors, això es veu doncs, en dificultats d'aprenentatge, en disminució de la memòria, menys rendiment, i té un efecte a llarg termini acumulatiu. No? I aquí és on el problema, doncs, clar, acaben afectant aquell alumnat que no té capacitat de tenir una temperatura òptima, doncs a la llarga, no? Es veu més perjudicada que aquells alumnats que sí que poden tenir unes condicions més còmodes. No?
1: Estava pensant ara en el calendari escolar, és veritat que ara estem parlant dels més petits, eh? I això no ho pateixen tant, però és que just en aquestes dates hi ha els exàmens finals, hi ha aquestes històries, eh? Vull dir que és que... no, són temes que hauríem de parar cura. Hi ha gent que s'ho juga tot amb un examen final, amb una nota i... Caram, si el tema de temperatura ha de ser contraproduent, doncs ho hauríem de tenir en compte. Hi ha molts instituts i escoles que, davant de la negativa de poder climatitzar les aules, diu, escolta, anem a col·locar un ventilador de sostre, un ventilador de peu. Això fins a quin punt és una solució i a partir de quan pot ser contraproduent? Perquè al final és remenar aire calent.
3: No, sí que s'ha vist que el fet de mobilitzar, sí que, no recordo exactament, en l'informe que vam donar suport a la Fundació Bofill està tot escrit, si no recordo malament, pot disminuir la sensació d'un parell de graus, no? I al final és com una sensació més còmoda. Mm. Això és una solució d'emergència, tenir uns ventiladors o un aire condicionat. Però això és a curt plaç i, òbviament, no ens imaginem cap espai públic que no tingui aire condicionat i, en canvi, les escoles és així, no? És una realitat. Però, a part, necessitem un altre pla a llarg termini d'adaptació amb més consistència i amb una estructura més clara, no? I, en que deia, en relació a les proves d'exàmens, per exemple, tenim dades d'estudis que diuen que per cada grau que descens la temperatura entre 20 i 25 graus s'incrementa un 10% les respostes correctes en matemàtiques.
1: Caram.
3: O per cada grau d'increment els resultats escolars cauen un 0,4%. Vull dir que hi ha gent que s'ha dedicat a mirar això i el que es veu és, òbviament, no, que això té un efecte en el neurodesenvolupament, el neurofuncionament, no? I que això, òbviament, no, i a la llarga, fins i tot això, si ho miréssim a nivell epidemiològic de població, pot acabar caient el QI del país, no? I, vull dir, que té un impacte molt important, i no només per números, perquè no és això que estem parlant, però que té un impacte molt important en la capacitat d'aprenentatge, i és un dret que els nostres infants tenen de tenir totes les possibilitats que estiguin al seu abast per desenvolupar-se en la seva màxima capacitat. Uh-huh. I això és algo que no podem. Tenim la responsabilitat de fer-hi front.
1: Doctora, els mestres a les aules que han de tenir cura quan arriba ara els cops de calor o les temperatures altes de manera sostinguda, que per evitar ensurts o cops de calor, què s'han de fixar, què han de fer?
3: Sí, em sap greu de carregar encara més tasques. No?
1: Sí, no, tens raó.
3: Però és veritat que sí, que jo crec que també per ells, no? Perquè al final també s'estimen, no?, aquests alumnes i volen que tots estiguin bé. Sí que hi ha petites... No, es poden fer coses a nivell escolar, no? Com de nit, si es pot, per temes de seguretat a vegades és difícil, no? Però ventilar, si es pot durant la nit, les aules o durant a primera hora, no? Quan encara passa l'aire, si hi ha gent que va abans a l'escola, doncs que ventilació creuada, que es ventilin, tancar les finestres, les persianes allà on toca la insolació directa, no? Oferir aigua d'una manera més freqüent que de normal, perquè els infants no tenen aquesta sensació de set tan clara com els adults, i quan tenen set és que ja anem tard. Sí que en els espais exteriors tenia que els nens tinguin accés a fonts, que a vegades sembla mentida, però hi ha escoles que no hi ha aquesta facilitat, no? Doncs que facilitar això, recordar que s'ha d'oferir aigua, les ombres, sigui una ventilació creuada, hi ha estratègies, no? Sí. O ficar petites pèrboles a vegades a l'exterior o tantals, que això a vegades entre AFES i escoles es poden aconseguir aquests recursos.
1: Clar, el tema de beure aigua, ara estava pensant, ha començat el Mundial de Futbol, que ja sabeu que s'està jugant a Mèxic, Estats Units i Canadà, i han instaurat l'obligatorietat de fer pausa d'hidratació fixa, independentment del clima que hi hagi, perquè fins ara es feia quan hi havia un llindar de temperatura, però aquest any el Mundial, per evitar ensurts, escolta, cada minut 30 de les dues parts es farà una pausa d'hidratació. Com bé deies, els nens quan tenen set és que ja tenen un grau de deshidratació, oi? Llavors, escolta, implementar la pausa d'hidratació a les aules tampoc seria una mala idea.
3: Exacte, sí, totalment. I crec que moltes coses ja ho fan, de manera així pautada, però ara a l'estiu potser encara més freqüència.
1: Doctora, aprofito que estic parlant amb tu i per marxar un moment de les aules, perquè tenim les vacances a tocar i a l'estiu doncs hi ha molta canalla que passa moltes hores dins de casa, i és veritat que hi ha cases, hi ha pisos que sí que estan climatitzats, però d'altres que no, per desgràcia, no? Hi ha molts pares i mares que noten que doncs que els seus fills i filles estan més irascibles, que estan més ploraners, o que els costa més dormir quan les nits són tropicals, que també és una dada que no hem de perdre de vista, no? Té una explicació biològica, no? Suposo aquesta relació directa entre l'alta temperatura i el comportament fora de les aules, a casa, vull dir.
3: Sí, totalment. De fet, la irritabilitat també és un dels factors que es detecta a les aules quan hi ha aquesta temperatura, perquè de fet és un disconfort. I els infants, quan més petits són, no saben explicar per què estan malament o per què els senten malament, no? Llavors el que fan és manifestar-ho com poden, doncs, no? Trobant-se malament, movent-se més, i això és la manifestació, que per això els infants són diferents, perquè no tenen la mateixa capacitat de reconèixer que s'estan trobant malament perquè hi ha un disconfort.
1: Clar.
3: I llavors això que comentaves és el que se'n diu estrès tèrmic. Llavors aquells nens que no tenen, aquells infants que no tenen la capacitat de baixar temperatura ni a l'escola ni a casa, els efectes en la seva salut són majors, perquè estan constantment amb aquest estrès tèrmic. Per això és important que els municipis optin també per tenir refugis climàtics que siguin reals.
1: Clar.
3: No val només posar hores d'un museu unes hores, no, han de ser reals, no? Una biblioteca que augmenti els seus horaris a l'estiu, museus, no?, adaptats als infants. Vull dir, hem de tenir aquesta visió de social de que aquests infants, perquè si no els casals, moltes escoles a l'estiu acaben sent casals també, llavors anem per retuar, no?, les temperatures altes també als casals, no?
1: Més enllà de la hidratació regular, que ja n'hem parlat, quins detalls passem per alt a casa o quan sortim de casa, amb els petits de casa, quan anem a la platja, per exemple? Però com que anem a la platja ens pensem que ja està tot solucionat. Què ens hem de fixar per protegir els menors? No dic ja de la radiació solar, que això crec que ho tenim ja tots ben après, que és la crema solar, però com hem de protegir els menors quan estem fora de casa?
3: Doncs en principal seria evitar les hores de més insolació, però ja no només per la radiació, sinó perquè és les hores en què si vas a la platja estàs exposat directament a la calor. Doncs intentar evitar les hores que cada vegada jo crec que s'eixamplen més, no? De fet, s'haurien dit de 12 a 4, però jo ampliaria de 11 a 5, gairebé, perquè realment... intentar, doncs, buscar espais exteriors ombrívols. Si pot ser al costat d'un riu o d'un parc, no?, més naturalitzat, millor que anar a plena platja, no?, i intentar evitar aquestes hores de més exposició. Sempre evitar, tenir present també la protecció física, ja sigui amb gorres o amb roba, no?, que no cal tampoc sempre evitar crema. La crema solar, òbviament, és recomanable, però pensar també en aquestes estratègies, no?, de portar a sortir de casa sempre amb la gorra, fer exemple també als adults,
1: sí,
3: perquè també ens hem de protegir, i aquesta protecció de física de samarretes o de cotó mateix, no cal entrar, no?, però tenir la protecció física també molt present, i evitar doncs aquestes hores i buscar aquests refugis que tenim de natura, que potser són més frescos, no?, i ens permet també sortir a l'exterior, perquè si no a l'interior no ens podem passar tot l'estiu tancats a casa, no?, amb els infants tampoc.
1: Clar. Doncs ens quedem amb aquests consells i sobretot amb aquest avís que la calor a les aules no és un problema de comoditat, sinó una qüestió de salut pública. Doctora Elena Codina, pediatra i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu, un plaer que hagués pogut estar avui amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, doctora, que tinguis bon estiu, ja que parlem d'estiu i ja que parlem de temperatures. Mira, tinc a la Yolanda Canales, que està a l'estudi de COPE, als estudis de COPE Barcelona, però la temperatura segur que està més controlada. Yolanda, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Sí, mira, està a 23 graus i mig, 24.
1: Oh, caram, escolta,
5: està
1: bona temperatura.
5: Bé. Sí, està molt bé.
1: Mira, et vaig a preguntar dades. A quina temperatura estem a les principals capitals de província de Catalunya?
5: Doncs mira, 24 graus a Barcelona, 25 a Tarragona i a Lleida, 27 a Girona, no m'ho estic inventant, són dades del Meteocat, que els nostres oients poden anar al Meteocat i comprovar que efectivament aquestes són les temperatures.
1: I ara resulta que ha aparegut una web que ens diu, Perquè clar, tu te'n vas al Metocat i sí, trobes la temperatura de Lleida, de Tarragona, de Barcelona i de Girona. Però i dins de les aules? Perquè sempre en parlem, però i quina temperatura hi ha realment dins de les aules? Doncs hem trobat una plana web, Yolanda, que hi ha la temperatura a temps real de moltes aules de moltes escoles de Catalunya.
5: Sí, es diu aulescacremen.cat. Efectivament, hi ha un mapa on s'indiquen les temperatures dels centres o que es registren en determinats indrets dels centres. Hem escollit alguns a l'atzar, per exemple, a Barcelona, a l'Institut Pere Fondevila o Ernest Lluch, ara tenen uns 30 graus, a l'Institut Montgròs de Sant Pere de Ribes, 34,5, a l'Institut d'Artosa, Tortosa, 31,5, o a l'Institut Camp Clar de Tarragona, 30. Si anem a Lleida, a l'Institut La Mitjana, 31, i ens faltaria Girona, a l'Escola Santa Eugènia, estan a 31 graus. En definitiva, fan fins i tot més calor dintre de les aules que no pas la temperatura, no?, que hi ha hores ara a Lleida, a Tarragona, a Girona, o a Barcelona, o a la pròpia Barcelona.
1: És increïble. Escolta, les famílies què diuen?
5: Home, doncs, evidentment que s'han de prendre solucions estructurals i fins i tot algunes plantegen, com en el cas de l'Institut Montserrat Roig, marxar, que els alumnes puguin marxar a casa si se supera aquest llindar, com ens explicava la Neus Royo.
6: És després de la pandèmia, l'AFA va portar uns ventiladors, no eren suficients, crec que el consorci va instal·lar-la en uns altres, però realment fa molta calor i no permeten seguir atentament correctament les classes. Mm-hmm. I som afortunats, que tenim aquests ventiladors i no ens hauríem de queixar, però no són condicions.
5: Clar, uns ventiladors, quan potser estàs a 35 graus,
1: no.
5: Doncs no en fan prou, I tu imagina't a un institut amb adolescents, que
1: sí.
5: Ens podem fer la idea,
1: sí, sí.
5: Oi?
1: Sí, correcte. A part de la calor, hi ha d'altres històries.
5: Efectivament.
1: Hi ha d'altres històries. És veritat, la doctora ens acaba d'explicar que hi ha uns estudis que corroboren que l'augment de temperatura empitjora el rendiment escolar i que, en canvi, posar les aules a bona temperatura doncs milloren aquest rendiment. Això ja està comprovat. I és justament la paradoxa de que estem als exàmens finals, que estem a la selectivitat i que justament es va acabar ahir i que ho fem amb aquestes temperatures. En fi, Yolanda Canales, escolta, en 10 minuts arribem a la 1, com vas de gana?
5: Home, doncs ja comença aquí a sonar la panxa, ja comença.
1: Doncs mira, si tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona, entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están a prop nostre, calle Diputación 239.
7: Herrera a COPE.
2: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
8: Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
9: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
8: Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
10: Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
8: Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
9: Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90%+ de personas que nos llaman.
10: De hecho, esto es cierto, 90%+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
8: Tú eres
10: demás,
8: abogada,
10: ¿no?
8: Spain.
10: Eso
8: tú
10: es.
8: Tú eres abogada Spain.
10: Pues
8: si la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
10: Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente en Estados Unidos.
9: Sí. Hace años,
10: además en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que por lo tanto pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
9: Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
11: No se pierden tan fácilmente, ¿no?
9: Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
11: Sí.
9: Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
11: Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariadna López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
9: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
11: 990-77-50. Javier, Ariadna López, muchísimas gracias.
10: A vosotros.
9: Gracias.
7: Herrera a COPE.
2: COPE, Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
12: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: ¿Te han denegado la invalidez?
14: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
13: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
15: Arriben els Select Days de Volvo Tarraco Center. Més de 40 vehicles Volvo quilòmetre zero i d'ocasió certificats amb els millors preus de l'any. SUVs, híbrids i elèctrics amb entrega immediata i condicions exclusives per temps limitat. Select Days. Només a Volvo Tarraco Center, Tarragona.
16: Está pasando Expósito en la Linterna.
17: Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
18: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
19: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
20: ¡Claro que sí!
19: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
21: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
19: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
22: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
19: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
23: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
19: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
7: Herrera a COPE.
2: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
1: Bé, doncs anem a parlar de la salut cardiovascular, que és importantíssima. I la calor, l'excessiva calor no ajuda tampoc, eh? Yo te hablaré de INSCOR, que es el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, donde cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios, que esto es importante, ¿eh? Todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita para cuando tú lo necesites. Eso también es importantísima. Cuando necesites, tendrás tu visita. Llámanos 93-425-1962. Estamos en la calle Folguerolas, en Barcelona.
18: El Papa en España.
16: Estás escuchando la programación especial de COPE.
18: Y desde la una, Mediodía COPE con Pilar García de la Granja te cuenta las últimas horas de León 14 en nuestro país.
24: Amad a vuestro enemigo.
25: Quien lucha sin descanso, triunfa.
26: De atleta olímpico, continúa viviendo lo mejor que puedas.
27: A prisionero de guerra. Una vida llevada al límite
0: Vamos a morir.
3: Y una voluntad imposible de romper. Invencible. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
4: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
5: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
4: ¡Ojo al dato!
5: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Llega la venta privada. Marcas con descuentos de hasta el 15% en electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el lunes. En tienda con tu tarjeta al Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En Webiapp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
8: Hay un lugar en el corazón de España que te invita a bajar el ritmo para dar paso a las sensaciones. Un lugar que te conquista con gastronomías locales y vinos propios con denominación de origen. Pero sobre todo, que se degusta en el trato de cada una de sus gentes. Un lugar donde baja el ritmo y sube el sabor. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
1: ¿Quieres más seguridad en tu comunidad? Pues mira, con Digital Mantenimientos, por 39,90 euros al mes, instalamos una cámara con cuota cerrada, sin costes añadidos. 40 años dando servicio a comunidades de vecinos. Experiencia que se nota. Entra en digitalmantenimientos.com. La diferencia no está en la cámara, está en el servicio. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. De seguida seguim amb el migdia a COPE Catalunya i Andorra. I recorda, a favor o en contra del doblatge? En parlem tot seguit aquí a COPE Catalunya i Andorra.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el puerto de Tenerife, última parada del Papa León XIV en nuestro país. Tengo frente a mí, además del Océano Atlántico, unas 30.000 personas que llevan aquí desde las 8 de la mañana para asistir y contarte este último acto de la visita histórica de su santidad. Mira, hoy es un día de emociones. Los equipos de la COPE hemos seguido a su santidad y 13TV. El Papa durante toda la semana y su visita ha dejado en todos nosotros, por supuesto, en mí también, una emoción indescriptible. Este es un Papa cercano, este es un Papa profundo, este es un Papa didáctico, pedagógico, habla a los cristianos, pero también a los que tienen dudas o directamente a los que no son creyentes. Este es el Papa de las personas.
3: Y desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación, a quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas. Deténganse, conviértanse, rompan esas cadenas y liberen a quienes tienen bajo dominio. Devuélvanlo arrebatado y reparen cuanto puedan.
4: En Los Ángeles debuta.
0: Y además hay que decir algo sobre los españoles, ¿eh? Somos capaces de lo mejor, de lo bello y de lo bueno. La organización simplemente perfecta, sin incidentes, todo ordenado, incluso cuando el Papa se ha saltado el protocolo, algo que hemos descubierto que le gusta y mucho. En Madrid, masas inverosímiles han acudido a actos sobrios y centrados. Barcelona ha exhibido esa capacidad para organizar los espectáculos más bellos del mundo y los canarios nos han enseñado su humanidad y su cercanía. Sus majestades los reyes también han estado en cada momento donde debían estar. Han ayudado a que la imagen que hemos proyectado sea la de un país moderno pero respetuoso con las tradiciones. Y el gobierno ha participado en la esperanza de que se les pegara algo. En fin, todo ha sido ejemplar, pegárseles poco, ¿eh? Al Papa se le ha visto feliz, los españoles en todo el mundo han descubierto un Papa que quiere bendecir a los niños voladores, que se para con todos y que todo le interesa. Se ha pegado una paliza que los que tenemos 20 años menos que él no sabemos cómo ha podido soportar, sin una cara de cansancio, sin una queja, sin un atisbo de esfuerzo físico e intelectual que un viaje como este exige, ¿verdad? Y lo que a mí personalmente más me ha gustado es que su santidad nos está tratando como adultos. Ha dicho lo que tenía que decir sin estridencias, de una manera rigurosa, intelectualmente impecable. A los madrileños les habló de la fe, de la oración, de la santidad. A los políticos en la sede de la soberanía nacional les ha hablado del valor de la vida humana, de la dignidad de todos los seres humanos, inmigrantes o no, de la paz, de la libertad, de la responsabilidad, de la limitación del poder. En Barcelona ha hablado de unidad. Se ha dirigido a los presos diciéndoles que Dios les sueña mejores. Ha rezado el rosario ante la Virgen de Montserrat. En Canarias ha agradecido la generosidad de sus habitantes. Ha hablado de y con los inmigrantes. Ha abordado el fenómeno de la inmigración de manera integral. Todo ha sido emocionante, sincero, auténtico. Ni una sola impostura de las que tanto hemos abusado en España, ni una sola concesión a la galería. Ha resaltado lo bueno que tenemos y nos ha puesto metas, lo que podemos alcanzar. Yo lo resumiría así: el Papa nos ha retado a ser mejores. Y vaya si podemos hacerlo. Alí.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Al lío porque hay mucho y otras noticias en titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pilar.
0: Mientras esperamos a que llegue aquí su santidad el Papa León XIV, hay que hablar otra vez más de cloacas.
5: Sí, porque el juez Pedraz cita el 25 de junio al abogado Jacobo Teijelo, quien representa a Santos Cerdán. Teijelo, junto con la fontanera socialista Leire Díez, se reunió dos veces con Diego Villafañe, ex mano derecha del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
0: Yone Belarra.
5: La justicia la condena a pagar 9.000 euros al juez Manuel García Castellón por llamarle corrupto. La líder de Podemos ha asegurado que pese a la multa no van a conseguir que se calle.
0: Optimismo.
5: el de las bolsas europeas ante un posible acuerdo de paz, a ver si esta vez llega entre Estados Unidos e Irán. A esta hora el IBEX 35 sube casi un 2,5%. El precio del barril de petróleo baja por debajo del umbral de los $90.
0: Y hablando de bolsa, SpaceX.
5: La compañía de Elon Musk realiza hoy el mayor debut en el parque de la historia con un precio de $135 por acción. Musk se convertirá en billonario, Pilar.
0: Y en el deporte, tiempo ahora para el Mundial con Movistar. José Luis Corrochano, buenas tardes.
4: Pilar, buenas tardes.
0: ¿Cómo hubieras disfrutado aquí con nosotros?
4: Pues seguro, y estoy disfrutando a través de las ondas con las narraciones que está haciendo la cadena COPE, como del Mundial que empieza hoy en Canadá y en Estados Unidos. En Los Ángeles lo hace con un Estados Unidos-Paraguay. Cuéntanos, Germán Dobarro.
6: En Los Ángeles debuta Estados Unidos contra Paraguay a las 3 de la mañana. No va a acudir Donald Trump. En representación de la administración republicana acudirá Marco Rubio, secretario de Estado. Los estadounidenses, dirigidos por Mauricio Pochettino, forman parte del grupo D junto a Australia y Turquía y tienen como figuras principales a Pulisic, McKennie y Serginho Dest. Los paraguayos vuelven a un Mundial 16 años después y estarán arropados por unos 4.500 seguidores.
4: Este partido es a las 3 de la madrugada. A las 9 de la noche en Toronto se pone el Mundial en marcha en Canadá con el Canadá-Bosnia. José Manuel Oliva.
7: Sí, todo está preparado aquí en Toronto para el estreno de una de las anfitrionas, Canadá. Habrá pequeña ceremonia inaugural con la actuación de la cantante Alanis Morissette, Canadá, que busca su primer triunfo en un Mundial. En la selección canadiense, dos representantes del fútbol español, ambos jugadores del Villarreal, Oluwaseyi, que será suplente, y Teyun Buchanan, que apunta a ser titular. Enfrente, Bosnia, que eliminó en la repesca, recordemos, y dejó fuera del Mundial a Italia.
4: Contamos, Pilar, en el tiempo de juego del Mundial a partir de las 8:30.
0: Claro que sí, gracias Corrochano.
8: Da igual dónde estés,
9: da igual cómo lo vivas.
10: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
11: en la misma jugada,
12: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
13: cuando todo eso llega,
12: entonces sí, entonces somos una.
14: Somos una.
15: Somos un
16: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
1: El pub.
2: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
17: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre és un plaer que em segueixis acompanyant o que t'incorporis ara en aquests propers minuts del migdia a COPE Catalunya i Andorra. Tenim 7 minuts i mig per sobre de la una. És una hora menys a les Illes Canàries, on tenim el Papa Lleó XIV, i que pot seguir per la web de cope.es, des de l'aplicació de COPE o a les xarxes socials. Estem fent seguiment de tot el que està fent, de tots els llocs on està fent visita i de tot el que està dient. Tindràs tota la informació a la web, a l'aplicació i a les xarxes socials. Bé, com us deia fa una estona, avui el calendari ens recorda que és el Dia Internacional del Doblatge. És una professió paradoxalment silenciosa, sovint invisible, però absolutament artística, capaç de fer-nos plorar, riure o emocionar-nos només a través de la modulació i la intenció de la veu. Darrere d'aquests personatges que tots tenim al cap hi ha intèrprets formidables, actrius i actors complerts que dominen l'escenari en totes les seves facetes. I avui tenim la sort de tenir una d'aquestes veus amb nosaltres. Ella té mil cares, mil registres. La veiem a la televisió, al cinema, trepitjar els escenaris de teatres i, evidentment, ens captiva des de la foscor de la sala del doblatge. És un luxe saludar l'Ariadna de Guzmán. Ariadna, què tal? Bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
17: Clar, és que a més, vosaltres, tu ets actriu de doblatge, però també fas teatre, televisió, cinema, perquè entenc que per ser una bona actriu de doblatge, primer, ho diu la paraula, no? Has de ser actriu,
18: sí, sí.
17: També.
18: Ah, exacte, és fonamental saber utilitzar la teva veu en el camp de la interpretació i també tenir aquesta sensibilitat de veure com interpreta una actriu o fins i tot pot ser un dibuix animat, però que darrere del dibuix animat sempre hi ha una actriu que està interpretant i has de tenir aquestes eines d'interpretació, sí, sí.
17: Ariadna, parlarem de molts tòpics avui, ja. Sovint es diu que el doblatge esborra el treball de l'actor original o l'actriu original. Com es gestiona l'ego professional quan la teva feina consisteix precisament a posar-te a l'ombra d'una altra estrella i fer que la seva actuació funcioni en el nostre idioma?
18: Home, estàs col·laborant en que aquell programa audiovisual o aquella pel·lícula sigui que estigui a l'alçada de l'actriu que estàs interpretant. O sigui, sempre s'ha dit que quan hi ha una bona actriu, quan estàs doblant una bona actriu, és molt fàcil perquè et dona tantes eines i et dona tantes coses bones per poder fer un bon doblatge, que és una meravella. Llavors, l'ego, sí, és clar, evidentment jo com a actriu també d'imatge sí que em dona aquest puntet de ai, i si estigués jo allà, no? Sí. Com aquesta actriu que estic doblant. Però estic col·laborant amb ella, també és una part molt bonica de del meu ofici, i a més que una cosa no treu l'altra. Jo puc fer imatge, puc fer teatre i també puc fer doblatge com moltes de les meves companyes i companys. Ho toquem tot una mica, per sort. També pots guanyar-te també la vida com a actriu tocant diferents disciplines, no? Mm-hmm.
9: Clar. Escolta, els detractors de la vostra professió argumenten, entre altres coses, que es perden els matisos i l'essència de la interpretació genuïna. Què li diries a l'espectador que pensa que un personatge doblat és, en el fons, podríem dir un personatge falsificat?
18: En el cinema, en l'audiovisual, no ens enganyem, tot és fals, tot està falsificat, no ens podem enganyar. Això sí, una de les coses que estic d'acord és que jo defenso la versió original sempre i quan entenguis l'idioma original. Si tu l'entens parlat, si entens l'anglès, per exemple, com la majoria de gent jove ara avui en dia, que entén l'anglès i defensa la versió original, evidentment jo també estic d'acord. A mi, per favor, no em posis una pel·lícula, per exemple, doblada a Argentina. Si entenc el castellà, per què me l'has de doblar? No. A mi m'encanta la versió original. Ara, el doblatge està per poder... fa una feina de traducció, o sigui, és perquè tu entenguis l'original. Fixa't en els animes que hi ha i que tenen tant d'èxit, els animes a l'original són en japonès.
9: Clar.
18: O sigui, hauries d'estar llegint constantment el que diuen, perquè el japonès, no tothom entén el japonès d'una manera escoltada així, no? El japonès, o qui diu el rus, o qui diu el txec, o qui diu el finlandès. Hi ha idiomes que si no els entens, el doblatge t'ajuda molt. I a més també hi ha... hi ha una part de la societat que necessita el doblatge. Hi ha nens petitons que encara no llegeixen o no llegeixen amb la velocitat que poden llegir amb els subtítols, que els hi va molt bé sentir un programa doblat, la gent gran, que tampoc pot llegir, o la gent que té dificultats en la lectura, o els invidents, per exemple.
9: Clar,
18: quan hi ha un bon doblatge, jo el defenso 100%.
9: Clar, bé, que aquí podríem dividir entre versió original o versió original subtitulada.
18: Exacte.
9: És a dir, quan tu entens perfectament l'idioma, doncs ho pots veure i escoltar en aquell idioma. Sí. Jo sempre he dit que a mi la versió original subtitulada, ho sento, és a dir, quan els detractors del doblatge diuen és que perds un matís de la veu de l'artista, si tu has d'estar llegint, et perds tota la imatge.
18: Exacte, tota.
9: Per mi és que t'estàs perdent el 50% de l'obra ja directament.
18: Evidentment. És veritat que perquè realment sigui maco a disfrutar d'una pel·lícula, és que el doblatge sigui de qualitat.
9: Clar.
18: Aquesta és la història, que si el doblatge és de qualitat, estupendo, llavors no hi ha cap problema. Clar, llavors si tu veus una pel·lícula de molt bona qualitat i el doblatge dius, ostres, quina llàstima, perquè a vegades s'han sentit doblatges que dius, quina llàstima del doblatge, no? Però quan és un bon doblatge, escolta,
9: clar,
18: jo passo una pel·lícula en finlandès doblada, per favor, perquè em passaré tota la pel·lícula llegint i m'ho perdré tot, em perdré mirades, em perdré matisos, detalls, em perdré moltíssimes coses i em passo tota la pel·lícula llegint.

0: cosa que a la interpretació només ho pot fer l'actor. Llavors, si tu tens un, tu fas una bona interpretació en un crit o en una frase o en un take i queda una mica fora de boca, tècnicament te la poden recol·locar, saps? Però l'actor, evidentment, ha de transmetre les emocions que dona l'original, això sobretot.
1: Amb el boom de les plataformes de videodemanda, els terminis de lliurament s'han escurçat i avui en dia, jo no sé exactament per què la societat, correm molt i avancem poc. Tenim una obsessió per la immediatesa que ho acaba movent tot. Es pot mantenir la qualitat artística i la dignitat de la llengua quan s'ha de doblar a correcuita per una estrena global?
0: Home, passa a facturar, evidentment. Les presses no és el mateix que quan tens temps i pots veure bé el take és l'escena, no?, que dobles en aquell moment, te la pots passar en versió original diverses vegades. Quan hi ha pressa, sempre, ja et dic, passa a facturar. El que passa que quan ets un bon professional i tens molts anys d'experiència, ho salvem molt bé, també. Clar. Això també t'ho haig de dir. Però, evidentment, quan el doblatge es fa artesanalment i es fa amb temps, és molt millor per tots. Clar.
1: Ariadna, escolta, com vas caure el món de ser actriu de doblatge?
0: Doncs mira, jo des de molt joveneta volia ser actriu perquè jo vinc d'una família d'actors. La meva mare també és actriu de doblatge i d'imatge, que es diu Carme Capdet. I vaig començar molt joveneta. De seguida vaig estudiar interpretació. Als 19-20 anys ja vaig entrar en una escola de doblatge que van obrir i vaig fer els 2 anys de classes i de seguida vaig entrar. Vaig entrar per vocació i també perquè la família doncs estava amb mi.
1: Ho havies viscut a casa també. Recordes el teu primer doblatge que no sigui allò, escolta, només en necessitem per una frase. El teu primer doblatge ja que diguis, aquest va ser el meu primer, el recordes?
0: Sí, el que passa que és una pel·lícula. Jo vaig fer un nen protagonista que em va quedar moníssim. Hauria de tenir jo uns 19-20 anys. I era en castellà i, com es deia la pel·lícula, el laberinto... No era de cine, era de televisió. Algú del laberinto, no recordo, però em va marcar moltíssim perquè vaig fer un nen d'uns 7 anys, 7-8 anys, molt sensible, molt, molt carinyós, molt maco, i a mi em va marcar molt aquella pel·lícula.
1: I de llavors a ara, suposo que la manera de treballar ha canviat enormement, no?, sobretot els darrers anys.
0: Sí, perquè abans, per exemple, a l'Atril coincidia amb els actors, no? Fèiem el doblatge, si hi havia una escena que hi havia dos personatges que parlaven, que hi havia un diàleg, tu estaves al costat del teu company de doblador, no? I estàvem a l'Atril junts i hi havia unes sinergies molt boniques i estàvem al mateix to i tal. Ara no, ara per exigències tècniques ho hem de fer tot a banda part, que es diu, no? Estem a la sala sols, a l'Atril estem sols, estem amb el director, però estem sols a l'Atril. Ja no tenim el company del costat, com teníem abans. I això, clar, s'ha perdut una mica. És una llàstima. Això clar. Sí que s'ha perdut una mica.
1: Molt bé, doncs hem parlat amb la Ariadna de Guzmán. Ella és actriu de doblatge, de teatre, de televisió i de cinema. Si la busqueu, la trobareu i l'escoltareu, sobretot. Perquè, a més, tu estàs amb molts projectes d'animació, d'anime, a Pokémon, a la Patrulla Peluda. Sí, has estat a Shrek, també. Clar, és difícil, perquè teniu un registre ampli de veus.
0: Molt.
1: I reconèixer, sí. Aquesta és l'Ariadna, és complicat això.
0: És complicat, és veritat, és complicat. A vegades estem escoltant una pel·lícula a casa i tinc el meu marit al costat i dic, no m'ha reconegut, o i em diu, no, vaja, no em reconeix mai el meu marit, perquè és veritat que jo quan veig el meu personatge, jo poso la veu del meu personatge. Soc molt camaleònica, no?, que diuen, i clar, és veritat, canvio molt de registre de veu, molt.
1: Déu-n'hi-do. Doncs Ariadna, escolta, un plaer escoltar-te i gràcies per atendre'ns.
0: D'acord, moltes gràcies.
1: Bé, a mi m'escolten poc a casa. Mira, no és consol, però vaja. Et faig una pregunta. Alguna vegada habéis

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat. Cada vez que te
2: busco te vas. Doncs apa, que ens acostem una mica més a dos quarts de dues, des del migdia a COPE Catalunya i Andorra. Mira, és moment, de vegades ens avorreix això, i és veritat, eh? Depèn de com t'ho presenten. Però és important, el tema econòmic, l'evolució, veure les tendències, i això és el que Foment ha publicat avui. I ho ha seguit el Pol Matavacas. Pol, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, què tal? Molt bé.
2: O sigui, has estat immers en xifres, en tendències. Què ens han explicat des de Foment?
3: Doncs mira, Foment ha fet un informe aquest mes de juny en referència a la productivitat, sobretot. Aquest informe parla de correcció parcial d'una de les debilitats estructurals de Catalunya, de la taxa d'atur. Gràcies a la capacitat de creació d'ocupació, Catalunya i Espanya han aconseguit encarrilar la solució a aquest problema, tot i que el mateix informe anuncia que la creació d'ocupació no és la solució a tots els problemes, ja que també fa falta augmentar de manera continuada el valor afegit generat per cada treballador. Aquest segon punt serà el gran repte de Catalunya la pròxima dècada i també a Espanya. Així n'explicava la importància el director d'Estudis i Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo.
4: I crear més valor afegit significa, òbviament, treballar per la productivitat. Per què? Perquè la productivitat és la base de la prosperitat. Ningú pensi que és pròsper si no té productivitat. Que ningú esperi que això, els salaris o l'estat del benestar, es pugui finançar mitjançant lleis o polítiques. Òbviament, aquestes es necessiten, però la base que la permet fer possible és bàsicament aquests elements de productivitat.
3: Bàsicament, pel que fa a la prosperitat, aquesta va lligada a la productivitat. Dues paraules molt semblants, però termes diferents. Les diferències econòmiques que s'observen entre països europeus es basen en anys d'acumulació de capital, innovació, coneixement, capacitat exportadora i, sobretot, en la productivitat, aquest element central de l'informe. Tot això ha portat aquests països que tenen més riquesa econòmica actualment a tenir més capacitat per invertir en innovació, atreure talent, desenvolupar empreses competitives i generar més oportunitats als seus ciutadans. També explica que la productivitat serà clau de cara a afrontar reptes com l'envelliment demogràfic, la transformació digital i la irrupció de la intel·ligència artificial. De fet, l'informe presenta una relació estreta que és directament proporcional. Els països amb nivells de productivitat més elevats són els països que tenen uns salaris mitjans també més elevats. I la importància dels salaris alts l'explicava Salvador Guillermo.
4: Augmentar salaris sense productivitat, això és un recorregut que es pot fer a molt curt termini amb un cost a càrrec dels marges empresarials, però que, òbviament, això també significaria que el nivell d'inversió, si els marges cauen, seran més baixos. I, per tant, dificultarà aquest procés d'innovació, d'inversió i, per tant, en definitiva, de millorar la productivitat. Per tant, si s'apreta massa amb el curt termini, també tindrà efectes amb el llarg termini.
2: Pol, després de totes les xifres, després de totes les explicacions, al final, quina conclusió n'extraiem?
3: Doncs mira, bàsicament, juntament amb donar importància a tots els sectors econòmics, que era el tercer gran punt important, l'informe conclou que Catalunya està millor que fa una dècada, tal com presentàvem amb les taxes d'atur i l'ocupació que han millorat, però alhora també li venen nous reptes de cara a la pròxima dècada com donar valor afegit.
2: Pol Matavacas, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
3: Igualment.
2: Gràcies. Nosaltres, que ens acostarem ja a dos quarts de dues, ja saps que llavors tornem a posar ordre a la informació, serveis, meteorologia, estem a les portes del cap de setmana, com estan les carreteres hores d'ara, i encara t'he de parlar de dos temes. Un que té a veure els animals de companyia, que saps que n'hi ha molts, i que hem de saber quines necessitats tenen, i per altra, tota aquesta setmana va començar amb la keynote pública d'Apple presentant doncs els nous sistemes operatius, però tota la setmana han estat fent feina. Doncs el Jaume Sitjà i el David Casero ens explicaran què és el que han presentat tota aquesta setmana, i ho farem aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat. Estàs escoltant
2: COPE Tarragona
0: 93.5 FM.
3: Arriben els Select Days de Volvo Tarraco Center. Més de 40 vehicles Volvo quilòmetre zero i d'ocasió certificats amb els millors preus de l'any. SUVs, híbrids i elèctrics amb entrega immediata i condicions exclusives per temps limitat. Select Days. Només a Volvo Tarraco Center, Tarragona.
4: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
5: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
3: Arriben els Select Days de Volvo Tarraco Center. Més de 40 vehicles Volvo quilòmetre zero i d'ocasió certificats amb els millors preus de l'any. SUVs, híbrids i elèctrics amb entrega immediata i condicions exclusives per temps limitat. Select Days. Només a Volvo Tarraco Center, Tarragona.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Arriben els Select Days de Volvo Tarraco Center. Més de 40 vehicles Volvo quilòmetre zero i d'ocasió certificats amb els millors preus de l'any. SUVs, híbrids i elèctrics amb entrega immediata i condicions exclusives per temps limitat. Select Days. Només a Volvo Tarraco Center, Tarragona.
7: De Sant Fructuós a Sant Pacià. L'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
8: Bon dia. Encara avui, amb el record agraït i emocionat de la visita del Sant Pare a Lleó, continuem aixecant la mirada cap a Déu. Amb el risc de quedar atrapats en una mirada baixa, entrada només en les dificultats immediates, el Senyor ens convida a alçar els ulls. Només des d'aquesta mirada teologal podem comprendre el sentit profund de la caritat. No és només assistència, sinó participació en l'amor mateix de Déu, que es fa proper, concret i transformador. Aixequem també la mirada cap als germans i germanes que pateixen. La pobresa, en les seves múltiples formes, no és una realitat llunyana, sinó que habita entre nosaltres. Persones sense feina estable, famílies que no arriben a final de mes, migrants que busquen dignitat, joves sense horitzó, ancians en solitud. La temptació és acostumar-nos-hi, normalitzar aquestes situacions o mirar cap a una altra banda. En aquest context, la tasca de Càritas esdevé un signe profètic. No és només una institució, sinó una expressió viva de la comunitat cristiana que estima i serveix. A través de milers de voluntaris i professionals, la caritat es fa rostre, escolta, acompanyament i promoció humana. D'aquí que no podem delegar la caritat, tots som cridats a viure-la com a vocació personal i comunitària. Avui el programa el començarem parlant de la memòria de Càritas de l'any 2025, que es va presentar fa uns dies a Tarragona. Ens acompanyaran la Pilar Ubiols i la de Valios, explicaran les principals dades i accions d'aquesta ONG d'Església. A la segona part del programa, de Sant Fructuós a Sant Pacià, d'avui parlarem de la iniciativa del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona i pels factors de vulnerabilitat d'aquestes persones continua sent l'accés a un habitatge digne. Durant l'any passat, Càritas de Tarragona va acompanyar directament 10.251 persones, arribant a un total de 18.001 beneficiades de l'acció social que porta a terme. Per conèixer més sobre dades i accions que Càritas ha dut a terme durant el 2025 a l'Arxidiòcesi de Tarragona, s'acompanyen la Pilar Ubiols, coordinadora de l'àrea d'acció social, i la de Valios, responsable de l'àrea de comunicació i sensibilització de Càritas Diocesana de Tarragona. Bon dia, Pilar. Bon dia, Ada.
9: Bon dia.
8: I gràcies per acompanyar-nos. Dijous 4 vau presentar la memòria i vau donar una primera dada. El 20% de la població està en risc d'exclusió social, segons l'informe FOESA. Per què cada cop creix més la pobresa?
2: com ja vam anunciar a la presentació de la memòria, hi han tres factors principals que influeixen en la situació d'exclusió social i, per tant, a l'augment de la pobresa. Són tres factors que estan relacionats entre ells i que tenen un impacte important en la vida de les persones. Estem parlant de l'accés a un habitatge digne, a la irregularitat administrativa i a la precarietat laboral. Dir-te que l'accés a un habitatge digne és un factor de desigualtat, sobretot per l'augment continu dels preus de lloguer i també per la manca d'habitatge accessible. No, o sigui, s'està trobant que, no, que hi ha moltes persones que tenen molta dificultat econòmica per poder accedir a aquests habitatges. De fet, podríem dir que una de cada dues persones no disposen d'un habitatge digne per viure. Per tant, l'habitatge s'està convertint, s'està passant de ser un dret garantit i s'està convertint en un factor d'exclusió social, diríem que és un dels més importants. Un altre dels factors, com ja t'he comentat, és la irregularitat administrativa. Podem constatar que un 37% de les persones ateses a Càritas es troben en aquesta situació i això dificulta especialment diferents factors, com pot ser l'accés a una feina, val? Les persones que estan en situació administrativa irregular pues no poden tenir accés a una feina normalitzada, no? I es venen abocades a agafar feines amb l'economia submergida. I un altre dels factors també, a part del tema de la feina, és l'accés a l'habitatge. Moltes dificultats amb l'accés a l'habitatge i per això es veuen obligades a viure amb tot el tema de relloguers. I també l'altra, com hem dit, és la precarietat laboral. Hem de dir que avui en dia tenir feina no garanteix sortir de la pobresa. I la precarietat laboral s'està convertint en la nova normalitat per una part important de la societat.
8: Això vol dir que cada vegada hi ha més necessitats que us arriben a Càritas, que hi ha més persones i famílies amb problemes per viure, Ada?
9: Bé, això vol dir que la pobresa no és només una qüestió de diners, no?

0: Acabem d'escoltar els eixos sobre els quals es construeix l'exclusió social i hi ha altres factors que també influeixen. És una realitat complexa formada per moltes dimensions que s'acumulen i es reforcen entre elles. Per representar-ho amb una imatge seria com un pont. Tots disposem d'un pont, tots comptem amb un pont per creuar el riu. La diferència és que uns tenen més fustes travesseres que altres.
1: A la roda de premsa del dia 4 es va parlar d'ascensor social avariat. Què està passant?
0: Doncs és que durant molts anys s'havia dit que la formació era el gran factor protector contra l'exclusió social, aquest ascensor que feia que les famílies i persones surtin d'aquesta espiral d'exclusió social. I sí, la formació continua sent important, però avui veiem que per si sola ja no garanteix sortir-se'n. El que realment ajuda una família a no caure en situació d'exclusió és tenir una xarxa de suport. Persones al costat, relacions de confiança, espais on sentir-se part de la nostra comunitat.
1: Pilar, abans parlaves del procés de regularització. Ha alleujat una mica el problema?
2: Volem pensar que sí. Val? Nosaltres, amb tot el tema de la regularització extraordinària, des de Càritas, des del primer moment, vam trobar que era una mesura molt important i que ens havíem d'abocar al 100%. Hem fet diferents sessions grupals a diferents territoris de la diòcesi, doncs hem fet formacions a lo que és Cambrils, Tarragona, Torredembarra, Valls, Montblanc... Hem fet diverses formacions, val? Sobretot informacions, val? Perquè les persones sapiguessin una miqueta com funcionaria tot, quina és la documentació que havien d'aportar, com havien de presentar les sol·licituds, val? I amb aquestes formacions també el que han fet és revisar tota la documentació que tenien que presentar les persones, ajudar-los a recopilar-la, ajudar-los a demanar cita prèvia, i en moltes ocasions també el que han fet és fer la sol·licitud directament a través del projecte Mercuri, no? Sobretot persones pues, que potser tenien més dificultats a l'hora de fer tot el procediment. Llavors, creiem que aquesta ha sigut una primera fase molt important, però venen d'altres, no? Igual o més important que aquesta, no? Perquè per poder mantenir aquesta regularització les persones hauran de treballar. Llavors, aquí hi ha la feina que tindrem ara, no? O l'oportunitat també de poder ajudar a tantes i tantes persones que s'han pogut regularitzar a buscar una feina i a inserir-se laboralment.
1: L'habitatge és, com dieu, un factor evident d'exclusió social. Hi ha alguna fórmula per tal de posar en una via de solució el problema?
2: L'habitatge, bueno, hem de dir que ja no és una dificultat puntual o temporal, sinó que és una dificultat estructural. És una situació que s'allarga amb el temps i que acaba cronificant processos d'exclusió social. Quan una persona no té estabilitat residencial, també es veu afectada la seva salut, es veu afectada la seva situació laboral, les seves relacions familiars, el seu benestar emocional, no? Càritas sí que amb proporcionat ajudes econòmiques amb el tema de l'habitatge, però som conscients que amb això no n'hi ha prou. El que estem vivint és una emergència habitacional que afecta cada vegada a més persones. De fet, des de Càritas han augmentat amb un 27% les ajudes, no? Amb aquest col·lectiu, bueno, el problema d'habitatge sense llarisme, però com hem dit, això no és suficient, hem d'anar més enllà.
1: Ada, com es distribueixen les ajudes de Càritas? Com arriben les suspensions, ajudes, col·laboracions? Perquè em sembla que no n'hi ha prou, no?, amb tot el que rep.
0: Doncs mira, és una molt bona ocasió per donar les gràcies a totes aquestes persones, empreses, entitats i administració pública que han considerat que Càritas és una bona opció per col·laborar i que tenen, com nosaltres, aquest compromís social de construir entre tots i totes una societat més justa on tothom pugui gaudir d'una vida digna. Per donar una dada, més del 50% de les fonts de Càritas provenen d'origen privat, i això permet doncs, que puguem destinar el 82% dels recursos directament en projectes d'acció social, com l'acollida i acompanyament, necessitats bàsiques, gent gran, sense llar i habitatge, infància i joventut, formació, orientació i inserció laboral i mobilitat humana, que és atenció a les persones migrades. Al final, la conclusió és que depèn de tots construir una societat que no deixi a ningú enrere.
1: Segons el que tenim entès, ara ja no són només o la majoria de les persones migrades les que demanen ajut. Hi ha localitats de l'arxidiòcesi que diuen que ja tenen més del 40% de les famílies amb necessitats que són espanyoles d'arrel.
2: A veure, a Càritas, primer de tot dic que no fem diferència entre l'origen de les persones. El que ens ocupa són les situacions d'exclusió social que travessa el conjunt de la societat. El que passa a un poble no és la mostra real del que passa a la diòcesi, i de fet podem dir que amb còmput global el 32% de les persones ateses són d'origen espanyol.
1: Mm-hmm. Un altre problema són les persones que tenen estudis postobligatoris amb edat de treballar, que estan aturades. Això és greu.
2: Aquí sí que t'hem de dir que hem de tindre en compte que un 37% de les persones que es troben en aquesta situació estan en situació administrativa irregular. Òbviament, no poden treballar encara que tinguin estudis postobligatoris perquè no tenen la documentació en regla, però sí que esperem que amb tot el tema de la regularització extraordinària pues això pugui millorar i aquestes persones puguin trobar feina.
1: Uh-huh. Com ateneu la fragilitat emocional? Suposo que afrontar la pobresa necessita també ajuda psicològica.
2: Sí, per això diem que, no, quan vam fer la presentació de la memòria vam dir que la memòria no, que són dades, però no només són dades, no? Aquesta memòria ens parla de persones, ens parla de famílies, ens parla d'històries de vida, i de fet el que acompanyem són aquestes històries de vida. Des de diferents els projectes que estem atenent i des dels diferents serveis de primera acollida se fa aquest acompanyament més emocional a les persones d'una manera més individual. De fet, durant el 2025 hem atès 4.503 persones als projectes d'acollida i acompanyament, reforçant especialment els espais d'escolta i acompanyament personalitzats.
1: Mm-hmm. Com la campanya pretén sensibilitzar sobre la fraternitat? Perquè necessitem tots aixecar una mica la mirada i no passar de llarg davant la situació de moltes persones.
0: Doncs mira, ha coincidit que la presentació de la memòria que sempre fem en el dia de Corpus ha estat molt propera a la visita del Sant Pare, que ens porta aquest missatge d'aixecar la mirada, no? I la campanya de Corpus de Càritas és Tria Estimar, Tria Comunitat, que són dues campanyes que van totalment en línia, que al final és l'objectiu i la nostra missió, no deixar ningú enrere, que tothom es senti part de la nostra comunitat i apel·lar amb aquesta fraternitat entre tothom.
1: Alguna cosa més que vulgueu afegir? Com ens pot ajudar la societat, totes les persones que ens estan escoltant?
0: Doncs jo afegiria que entrin a la web, que disfrutin d'aquesta memòria, que és la suma d'esforços de moltes persones en el territori. Com dèiem, no? És una memòria que parla de dades, i darrere de les dades hi ha persones, i que tothom que es vulgui sumar al compromís social sigui benvingut.
1: Allà hi ha tota la informació. Pilar Obiols, coordinadora de l'àrea d'acció social, i Ada Valios, responsable de l'àrea de comunicació i sensibilització de Càritas Diocesana de Tarragona, gràcies per tot el que feu i per venir al programa a explicar-nos-ho. Molt bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
2: Bon dia.
3: L'actualitat de Tarragona.
1: Abans de donar pas a la segona entrevista del programa, coneguem, de la mà d'en Carles Bardou, la notícia destacada d'aquesta setmana de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Endavant, Carles.
4: La catedral de Tarragona i els carrers de la part alta de la ciutat van ser l'epicentre el diumenge, dia 7 de juny, de les celebracions amb motiu de la solemnitat del Corpus Christi. Durant tota la jornada, centenars de persones es van apropar al claustre de la catedral, on van poder gaudir del tradicional ou con balla que s'havia instal·lat al sortidor central. A la tarda van tenir lloc les celebracions centrals de la Diada del Corpus, l'Eucaristia i la processó amb el Santíssim Sagrament. Així, un gran nombre de fidels es van aplegar a l'interior de la catedral de Santa Tecla per participar en la missa. En aquesta ocasió, l'arcabisbe Joan Planelles no va poder presidir la celebració perquè es trobava a Madrid, on va poder concelebrar en l'Eucaristia del Corpus que va presidir el papa Lleó XIV. Per aquest motiu, va ser mossèn Joan Miquel de Ribes, degà president del capítol de la catedral, qui va presidir. La celebració també va ser concelebrada per la resta de canonges i els preveres de la ciutat de Tarragona. Durant l'homilia, mossèn Joan Miquel de Ribes, degà president del capítol, va assegurar que l'Eucaristia és el tresor més gran que l'Església ha rebut del Senyor, el sagrament en el qual Crist continua fent-se present enmig del nostre poble. En acabar la litúrgia eucarística, es va col·locar la Sagrada Forma a la custòdia modernista de la catedral per a sortir en processó pels carrers de la part alta. Encapçalada pel seguici festiu, La processó també va comptar amb la participació dels infants de la Primera Comunió i de les entitats de Setmana Santa amb les seves banderes. Moltes persones van acompanyar Jesús sagramentat en el decurs de la processó, guarnit en alguns carrers per catifes florals i amb l'acompanyament del repicament de les campanes de la catedral.
5: El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha convocat una beca d'estudis de litúrgia per potenciar, preferentment, l'accés de la dona a la formació litúrgica. És una beca oberta a tota la comunitat eclesial i cobreix els estudis de grau i de màster de l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. La beca subvenciona la matrícula per al cicle com a alumne ordinari. Ens acompanya el doctor Jaume Fontbona, president del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, per explicar-nos els detalls d'aquesta iniciativa i quines són les condicions que han de complir les dones que vulguin optar a aquestes beques. Bon dia, Jaume.
6: Bon dia.
5: Per què el Centre de Pastoral Litúrgica decideix fomentar els estudis de litúrgia entre les dones?
6: Perquè creiem que la reforma que promou el Vaticà II s'ha d'anar actualitzant, concretant, i veiem que nosaltres podem fer aquest servei potenciant aquesta futura facultat de litúrgia, ajudant i becant, perquè moltes vegades un no s'anima a l'estudi per falta de recursos, a poder fer o un grau en batxiller en litúrgia o el màster en litúrgia i més endavant també el doctorat en litúrgia.
5: Quines són les condicions que han de tenir les dones que vulguin optar a aquesta beca?
6: En principi, han de fer una petició per escrit, han de tenir els requisits acadèmics per matricular-se com alumnes ordinaris, perquè una altra cosa és l'alumne extraordinari o l'oient. El que aquí volem és que puguin tenir un títol de batxiller o llicenciada o doctora en litúrgia. I llavors també l'altra cosa que també es demana és que vulguin acabar el curs, és a dir, que no comencin i després abandonin, sinó que una de les exigències importants és aquest compromís de que puguin acabar els estudis. I també que també presentin un informe dient el per què volen fer aquests estudis i qui els avala.
5: Actualment la litúrgia desperta poc interès entre les dones?
6: Certament a nivell de docència sí, perquè no tenim dones aquí a Catalunya, tot i que en altres llocs sí que hi ha professores de litúrgia en altres facultats d'Europa, però aquí a la nostra facultat, de la nostra futura facultat de litúrgia, creiem que caldrien dones que poguessin ser professores, i per això fem aquesta beca. Però també, a més, ens agradaria que en els equips de litúrgia parroquials o en les delegacions de litúrgia de les diferents diòcesis amb seu a Catalunya tinguessin gent preparada, dones preparades en litúrgia o amb llicència o com a mínim amb el batxiller en litúrgia.
5: Sí, perquè la Facultat de Litúrgia o l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis hi ha bàsicament l'alumnat format per homes i per preveres i la dona pràcticament és inexistent. Per què és necessari aquest paper de la dona dins de la litúrgia?
6: Home, perquè creiem que és important també que la dona tingui un protagonisme en tot el que suposa la preparació, també la mistagògia de les celebracions litúrgiques, i que no es vegi que només això sigui cosa de capellans i religioses, perquè precisament la majoria de l'alumnat són religioses, poques aquesta, però bàsicament capellans o futurs capellans.
5: Barcelona és una ciutat molt lligada a la litúrgia. Per què es produeix això?
6: Bé, Barcelona, en el seu moment, el seminari, els seminaristes van tenir, per dir-ho així, la influència de, per lectures que feien, doncs, que venien des de França, de tot l'interès pel Vaticà II. I llavors es va seguir molt, i també hi havia els professors que hi havien, doncs, en aquell moment també estaven molt interessats en el Vaticà II, i hem de tenir en compte que, clar, també van haver-hi bisbes que hi van ajudar-hi molt, com per exemple va ser el bisbe de Solsona, que en aquell moment era en Tarancón, el bisbe, que en aquell moment era de Girona, Narcís Jubany, que després tots dos van ser cardenals, o també el que en aquell moment era de Castelló i després va ser de Tarragona, en Ponigol, que també després va ser cardenal. Això també va possibilitar, doncs, que molts seminaristes s'interessessin per això, i uns quants, doncs, a partir d'aquest interès de com anava a funcionar el Vaticà II, van voler, doncs, veient que una de les coses més importants començava per la reforma de la litúrgia, perquè la gent pogués participar activament en la litúrgia i no fos una cosa de pur espectadors o una cosa devocional, doncs uns quants d'aquests alumnes, després esdevinguts professors, van crear el Centre de Pastoral Litúrgica l'any 1958.
1: Sí, perquè en aquesta ciutat, a Barcelona, hi ha l'únic centre de pastoral litúrgica d'Europa. Això què significa?
6: Això significa que tenim, d'una banda, una certa responsabilitat, tot i que no vam ser el primer ni l'únic, però ara hem quedat, doncs, l'únic, i això també ens anima a potenciar que la recepció de la reforma del Vaticà II, sobretot de la gran Constitució sobre la Sagrada Litúrgia, que és la primera i que és la que ha promogut la reforma litúrgica, i que també l'antic papa Francesc, o bisbe de Roma Francesc, doncs en el Desiderio Desideravi va deixar ben clar que s'ha de potenciar, i sobretot amb el laicat.
1: Jaume, no deixa de ser sorprenent que a la Catalunya actual, tan secularitzada, hi hagi hagut dels millors intel·lectuals cristians d'Europa. Això per què s'ha produït?
6: Jo crec que s'ha produït precisament per aquest contacte amb el món francòfon, on hi havia tot aquest despertar, i que també va ajudar molt en tot el procés del moviment litúrgic, que aquí, per exemple, a Montserrat, doncs, es va fer un congrés litúrgic. El mateix Gaudí, doncs, també va viure aquesta alenada, per dir-ho així, de posar-se al dia, que això va acabar, doncs, en una convocatòria d'un Concili Vaticà II, tenint en compte, doncs, estudis bíblics. Aquí va ajudar-hi moltíssim el monestir de Montserrat, la gent del monestir de Montserrat, i això doncs va provocar que, un cop celebrat el Vaticà II, aquí, doncs, es posés en pràctica, doncs, tot el Vaticà II, amb gent ja molt, molt preparada, no? Home, jo m'agradaria citar aquí, doncs, en Pere Lluís Font, que fa poc, doncs, que ha mort, també el pare Batllori, el bisbe Tena, i altres intel·lectuals, doncs, que hem tingut també, per exemple, de biblistes, hem tingut un Jordi Sánchez Bosch, també tenim encara l'Armand Puig, tenim l'Agustí Borrell, hem tingut el pare Oriol Tunyí, el pare Pius Tragen, sí, que això ha provocat que aquí la facultat, doncs, tingués uns bons professors bíblics i també teòlegs, i a partir d'aquí també, com que també hi havia bons liturgistes, es va crear primer l'Institut de Litúrgia, que després, amb la importància que ha anat tenint, sobretot de cara no només a Catalunya, sinó també en el món llatinoamèricà, doncs, a passar promoure's com a facultat, que estem en procés, i per això en diem at instar facultatis, i és que estem actuant com si fos una facultat, per tant podem oferir el doctorat en litúrgia i llicència en litúrgia, perquè fins ara només podíem oferir el doctorat en teologia, especialitat litúrgia, o llicenciat en teologia, especialitat litúrgica.
1: Per acabar, quin és l'estat de salut actualment de la litúrgia i de la intel·lectualitat cristiana?
6: Bé, de la Facultat de Litúrgia estem en procés d'expansió, per això també s'ha ofert doncs, el grau, o que diríem el batxiller en litúrgia, o grau en litúrgia, de cara doncs, al laicat de totes les parròquies i diòcesis amb seu a Catalunya per promoure doncs, això, no? Que hi hagin a cada, si pot ser, a cada parròquia o a cada comunitat pastoral equips de litúrgia i també en les delegacions episcopals de litúrgia doncs, laics i en aquest cas especialment dones doncs, preparades en litúrgia. Hem de dir que no tenim tants intel·lectuals com hi havien abans, vull dir, perquè també el fet de que això depengui molt del clergat i com que ara el clergat l'exercici s'ha complicat pel fet que hagi disminuït, doncs llavors també hi ha poca gent que pugui dedicar-se més hores a l'estudi. Per això ara és el moment doncs, del laicat i sobretot de les dones de que puguin doncs, doctorar-se, llicenciar-se en litúrgia.
5: Doctor Jaume Fontbona, president del Centre de Pastoral Litúrgica, gràcies per acompanyar-nos i ja ens aniríeu explicant com va la sol·licitud de beques entre l'alumnat femení. Que tinguis un molt bon dia.
6: Un molt bon dia i moltes gràcies per haver escoltat.
3: Aquesta setmana a Sant Pacià...
5: El rector, els professors, els alumnes i el personal d'administració i serveis de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià van publicar una carta en la qual donaven la benvinguda al papa Lleó, que va visitar Barcelona dimarts i dimecres d'aquesta setmana. En el text recordaven que han dedicat tot el curs acadèmic a la figura del venerable arquitecte Antoni Gaudí, de qui celebrem el centenari de la seva mort, amb una preferència especial per la Basílica de la Sagrada Família. La visita ha tingut com a lema «Alça la mirada», i des de l'Ateneu, seguia la nota, estem ajudant a centrar la reflexió en el que aporta tot això a la tasca evangelitzadora de l'Església. Les paraules del lema, senzilles i alhora profundes, són una invitació evangèlica que travessa el temps i arriba avui a la nostra realitat concreta, marcada per tantes ferides socials, però també per signes vius d'esperança. Aixequem la mirada, en primer lloc, cap a Déu. Enmig del soroll del món i de les preocupacions quotidianes, correm el risc de quedar atrapats en una mirada baixa, centrada només en les dificultats immediates. Però el Senyor ens convida a alçar els ulls, a reconèixer la seva presència amorosa que sosté la història i acompanya cada vida. Només des d'aquesta mirada teologal podem comprendre el sentit profund de la caritat. No és només assistència, sinó participació en l'amor mateix de Déu, que es fa proper, concret i transformador. Tant de bo que aquesta visita, afegeix la nota, ens descobrim ungits a seguir afavorint i consolidant arquitectes d'esperança, de bondat i d'alegria, espais de Déu, que rebutjant tota mena de reducció i polarització, ens concedeixin la gràcia de comprendre aquest temps que vivim. Que no ens deixem mai d'arrossegar per la confusió, ans al contrari, esdevenir instruments humils d'un món nou que neix del Crist mort i ressuscitat. Per acabar, des de l'Ateneu hem volgut donar a conèixer que han rebut el Sant Pare Lleó amb els braços ben oberts i amb sant la mirada cap a Déu.

Amb el comunicat de l'Ateneu Universitari Sant Pacià posem punt i final al programa d'aquesta setmana. Rebeu, com sempre, una salutació ben cordial de l'equip que l'hem fet possible, d'en Santi Grimau, des de la realització tècnica, de Carles Verdou, des de la redacció, i de qui us parla, Òscar Bardagí. Moltes gràcies per la vostra confiança. Un cop més. Bon dia.

0: I arriba la calor. Quina obvietat, sí. Puja el termòmetre i ens hem de cuidar. A banda de la utilització política i partidista de que sempre fa calor l'estiu, l'actual coneixement i les prediccions meteorològiques, que són molt més afinades, ens donen la bona informació precisa per prevenir i cuidar-nos. Bon migdia, sóc Sergi Tor. La calorada de l'última setmana del mes de maig a Espanya va provocar 111 persones mortes, segons les dades de l'Institut Carlos III. Segons Matissen, els responsables d'aquest institut, no es tracta d'un registre real de defuncions, sinó que és un càlcul sobre quantes de les morts registrades a Espanya poden ser atribuïbles a les altes temperatures. Com es fa? Per exemple, durant aquest mes de maig, per exemple, el Momo assenyala un clar augment de les morts per calor a partir del dia 23, coincidint amb l'inici de temperatures extremes. La corba de defuncions va anar augmentant a mesura que anaven pujant les temperatures, fins a assolir els valors més alts entre els dies 28 i 30, just quan la calor va tocar sostre i es van registrar temperatures excepcionalment elevades per l'època. Per això es fa aquesta estadística. I aquesta informació és molt valuosa per prevenir i salvar vides. L'estiu passat a Catalunya, l'estadística i aquest sistema atribueix la mort de 670 persones per la calor. Cada any a Espanya hi ha dos pics de mortalitat, i també a Catalunya. Gener pel fred i els virus respiratoris, i juliol i agost per la calor. I quines previsions tenim per aquest estiu? Doncs la IMET ja les té publicades. El seu delegat territorial a Catalunya, Ramon Pascual, avança a COPE Catalunya que la calor apretarà.
1: I esperem un trimestre càlid, especialment càlid, per sobre de la normal, sobretot al terç nord de la península i a tota la façana mediterrània, des de Catalunya fins a Màlaga i inclòs a les Illes Balears. D'aquests valors que esperem especialment càlids se'n lliura, curiosament, les Illes Canàries, on sembla que tindran un estiu més normal. L'estiu a la resta serà especialment calorós.
0: Per tant, tocarà aguantar i prevenir. Per això tenim la bona informació, com aquesta, per actuar. I la calor afecta a tots, però hi ha dos col·lectius més afectats, els dos extrems, els infants i les persones de més edat. Ens centrem a COPE Catalunya amb els infants. Justa demanda actual a Catalunya que a 30 graus no es pot fer correctament una classe. Que abans estàvem, a la nostra generació, sí, però és que sempre s'ha de millorar. Yolanda Canales, què ens diuen els pediatres dels efectes de la calor i els infants?
2: Doncs que conviure amb calor a les aules, superar els límits recomanats, té conseqüències. Perquè els infants no regulen la temperatura corporal igual que els adults. Generen més calor, suen menys i els costa més refredar-se. El resultat és una pèrdua de concentració, més cansament, somnolència i fins i tot una disminució del rendiment acadèmic. La doctora Elena Codina, pediatra i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu, explica que tot i la sensació de calor també depèn de la humitat, a partir dels 26-27 graus el confort tèrmic ja comença a deteriorar-se.
3: Se sent diferent, no? I és diferent la calor a Lleida, per exemple, per fer-ho fàcil, no?, que a Barcelona. Sí. La sensació és diferent. Però sí que entrant a termes generals, per simplificar-ho, però val la pena també tenir en compte això, s'ha vist que a partir dels 26-27, no?, confort tèrmic ja comença a anar, no?, en descens, no? Sí. I que s'observen efectes negatius en el moviment i com disminueix la concentració, no?, hi ha més dificultat en fer feines cognitives, no?, més tendència a la irritabilitat, al somnolent.
2: Però l'alerta és més clara quan les aules arriben als 30 graus. Segons la pediatra, a partir d'aquesta temperatura, l'ambient deixa de ser adequat per a l'aprenentatge i fins i tot pot convertir-se en un risc per a la salut. Però els efectes no es limiten només al malestar físic. Hi ha estudis que demostren que el calor afecta la memòria, l'atenció i les capacitats cognitives. De fet, per cada grau de temperatura que baixa dins d'un marge confortable, augmenten, per exemple, les respostes correctes en proves de matemàtiques, mentre que l'excés de calor penalitza el rendiment escolar. Per això, els experts defensen mesures immediates, com una millor ventilació, oferir aigua de manera freqüent o traslladar activitats a espais exteriors amb ombra, però també reclamen actuacions estructurals. La solució, diuen, no pot ser només posar ventiladors.
3: És una solució d'emergència, tenir uns ventiladors o un aire condicionat. però això és a curt plaç i, òbviament, no ens imaginem cap espai públic que no tingui aire condicionat i, en canvi, les escoles és així, no? És una realitat. Però, a part, necessitem un altre pla a llarg termini d'adaptació amb més consistència i amb una estructura més clara.
2: I més enllà de les escoles, la doctora també recorda que l'estrès tèrmic continua a casa durant l'estiu, especialment en aquelles famílies que no disposen d'espais climatitzats.
0: Gràcies, Yolanda. I a migdia, a COPE, marxem cap a Roses, concretament a l'escola Vicenç Vives d'aquesta localitat, on han denunciat que fa pocs dies han fet a classes, atenció, a 39 graus. Sí, a 39. I l'escola Vicenç Vives és una escola d'infantil i primària, és a dir, que té estudiants fins als 12 anys. Saludem a la seva directora, Meritxell Marí. Directora, bon dia.
4: Bon dia.
0: A 39 graus han fet vostès a classe amb el seu centre educatiu?
4: Sí, sí. Les condicions així de construcció potser no han sigut ben pensades per al territori que estem i, per exemple, el nostre parvulari està construït sota una claraboia i ens converteix clarament en un hivernacle. I llavors no, els nens i nenes són com floretes, pobrets, i doncs arribem a temperatures de 39. Ja, bueno, ja els 34 ja són insuportables, però els 39 ja no us expliquem en quines condicions estem.
0: A més que és un perill per la salut.
4: Sí, vull dir que els nens estan ja no només nerviosos, sudorosos, més sensibles, sense concentració, sinó que moltes vegades doncs, hi ha nens que se'ns mareixen, evidentment, que se troben malament. Alguna vegada tens algun nen que té aquestes ganes de vomitar i t'has d'empescar mil i una per fer classe amb normalitat impossible, però com a mínim per evitar, no?, que la seva salut se vegi... Bueno, que tingui conseqüències i, bueno, doncs fas de tot, no? Mullar la cara, anem un moment al lavabo, fem una mica de classe al porxo, però, bueno, ha arribat a una hora tampoc el porxo, tampoc està habilitat perquè no hi ha zones d'ombra tot arreu.
0: I aleshores a què demanen de cara al futur davant d'aquesta situació? Que hagi la refrigeració de l'escola, que hagi un canvi amb la construcció, perquè ha apuntat, quan estan els més petits ja va ser un error la construcció, que és el que demana davant d'aquest plantejament inicial que és de tantíssima calor?
4: Clar, nosaltres demanem que, evidentment, nosaltres sabem que hi haurien d'haver-hi accions que comporten plantejaments més complicats, però tampoc podem demanar que els que ara són petits s'esperin a que aquestes accions es portin a terme i així és un problema de construcció, que mentrestant no hi hagi un plantejament de canvis de construcció, també sufraguin que es puguin suportar aquestes temperatures i si es necessita algun sistema de refrigeració, encara que no sigui el més adient, a llarg plaç, doncs que a curt plaç també es pugui a fer servir aquesta mesura. Nosaltres entenem que el més ecològic, el millor és que potser se pensés un altre sostre o així, però no podem demanar als nostres alumnes, que ara tenen 3 anyets, pobrets, que estiguin fins als 8, que tinguin això sufragat, que no hi hagi cap mesura, saps? O sigui, que mentrestant hi hagin les dues coses, que es pensin coses a llarg plaç, que evitin, no?, que hi hagin uns bons tancaments, perquè estem en aules amb molts edificis a Catalunya, que els edificis són vells i no tenen bons tancaments, doncs tot això ja sabem que és a llarg plaç, però mentrestant s'han d'anar sufragant que hi ha infants doncs, que no tenen per què tenir aquestes condicions. Estem parlant de nens i nenes que seran el futur de Catalunya, són el més preuat que tenim nosaltres, el que hem de cuidar. Nosaltres tenim cura i guarda en aquestes hores dels nostres infants i com a mínim els hem de vetllar les condicions de salubritat mínimes.
0: A més, hi ha estudis. L'escola Vicenç Vives de Roses és infantil i primària, seria doncs fins als 12 anys, però hi ha estudis que certifiquen una baixada del rendiment escolar amb aquest últim trimestre a causa de la calor, notes de matemàtiques i d'altres assignatures.
4: Sí, sí, és que no es pot ni fer classe amb normalitat perquè no pots ni avançar la matèria, perquè els nens evidentment no poden seguir amb el que els hi expliques. O sigui, parlem, aquests 39 nosaltres els vam registrar infantil, però nosaltres anem a les aules de primària i també registrem com habitualment 35, que és unes condicions deplorables també, que no ens pensem nosaltres que això podria estar bé en els adults, ni en, quan treballes també tens unes condicions mínimes per treballar, i això ho tenim molt clar amb els adults i amb els drets laborals. Doncs això dels drets dels infants haurien de ser una bandera vermella que no hauríem de traspassar.
0: Meritxell Marín, directora de l'Escola Vicenç Viver de Roses, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
4: Moltes gràcies.
0: Les demandes dels centres educatius justes i lògiques i que no poden quedar en una calaix. Aquesta és una realitat. Com dèiem, la bona informació, els avanços, aquestes prediccions meteorològiques afinades ens han de donar les eines per prevenir. Anem ja tot seguit aquí a l'actualitat de serveis. Doncs en quant als serveis, la calor, el sol i les temperatures que aniran pujant, especialment ja diumenge a Lleida poden oscil·lar fins als 37 graus. En l'actualitat, a les capitals catalanes registrem Barcelona i Tarragona 25 graus, Girona i Lleida 29, pel que fa referència al Principat d'Andorra 22 graus de temperatura. En quant al trànsit, lamentar un accident mortal a Nacional 260 a Montferrer i Castellbó, a la comarca de l'Alt Urgell. Per causa que s'estan investigant, una motocicleta ha patit una sortida de via aquest migdia a un quart d'una i a conseqüència de l'accident ha mort el seu conductor, un home de 74 anys de nacionalitat alemanya. Són ja 60 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes. Per tant, sempre la prudència, com s'està circulant hores d'ara per Catalunya. Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Aumenta ràpidament el trànsit en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes. Per exemple, ja va molt plena la ronda de dalt en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. També encara va carregada la zona propera al circuit. Va millorant, però encara hi ha lentitud, retencions en aquesta autopista AP7, uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua, Mollet del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, també la C-17, amb aturades entre Parets i Mollet del Vallès, 2-3 quilòmetres, en aquest cas en sentit sud, en sentit Barcelona, o les vies que baixen des del Vallès cap a Barcelona, carregades, darrer tram de la C-33 i C-58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. A més, a l'extrem sud de Barcelona, autovia 2 a Sant Joan d'Espí, un vehicle avariat, provoca aturades d'uns 4 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona, això en aquesta autovia A2, ara molt plena, en aquesta direcció, en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: Els tirotejos vinculats al narcotràfic a Catalunya no són episodis aïllats. Només aquest any, 6 persones han mort per arma de foc a Catalunya. L'últim, recordem, aquest dimecres, davant de la comissaria de la Policia Nacional a ple llum del dia a 2 del matí al carrer Balmes. Segons els Mossos d'Esquadra, tots aquests casos tenen un denominador comú, el crim organitzat. La policia admet que està davant d'un fenomen greu protagonitzat per grups cada vegada més armats i que resolen els seus conflictes amb una violència extrema, Yolanda Canales.
2: La policia catalana assegura que els 6 homicidis amb arma de foc registrat aquest any estan relacionats amb el crim organitzat. No es tracta de delinqüència comuna, sinó d'estructures que competeixen pel control d'un negoci molt lucratiu, especialment el de la marihuana, però també altres drogues. Ho explica l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez.
8: Aquests 6 fets, tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades i que tots ells estan investigant, no descartem, i una de les principals hipòtesis de treball és que a darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles contra de salut pública, de narcotràfic.
2: L'intendent admet que el problema és greu i també deixa clar que només una petita part dels grans traficants acaba entrant a presó. La preocupació policial, però, no és només pels assassinats, sinó també per la forma com actuen aquestes organitzacions. Segons els Mossos, utilitzen armes de foc amb naturalitat i, en alguns casos, recorren fins i tot a sicaris. De fet, sobre el crim de Balmes, Rodríguez assegura que la manera d'actuar de l'autor evidencia una gran professionalitat. Un únic tret precís i una fugida preparada. I aquest, l'ús d'armes, diu Rodríguez, és part del patró que uneix aquestes organitzacions.
8: Hi ha una relació amb dinàmiques criminals que en la gran majoria de casos són globals, són internacionals. Aquest és el patró comú que hi ha en molts d'aquests casos. Ningú mata si no té una raó molt poderosa per fer-ho o si li falta el control en una acció determinada. En aquests casos que estem parlant, l'homicidi, l'assassinat, forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix, perquè és que és el crim organitzat el que està darrere d'aquest tipus d'accions i són els que ho fan.
2: Els investigadors també han detectat la presència a Catalunya de grups criminals procedents dels Balcans, especialitzats històricament en el tràfic de cocaïna i que ara també han entrat de ple en el negoci de la marihuana.
0: Continuem parlant de successos perquè almenys una persona ha resultat ferida per un robatori violent aquest matí amb l'atracament a una joieria ubicada al plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut a 5 persones relacionades amb aquest atracament amb una actuació ràpida i eficaç. Anem a Manresa, on una operació de la Policia Nacional contra una organització criminal que presumptament afavoria la immigració irregular de ciutadans dominicans cap al territori Schengen mitjançant l'ús de documentació colombiana obtinguda de forma fraudulenta, ha permès destapar un cultiu de 8.000 plantes de marihuana a Manresa. La Policia Nacional ha detingut a 6 sospitosos. Aquest tràfic de marihuana no hi ha dia sense una intervenció policial. I marxem a Berga. Els Mossos han detingut aquesta setmana dues persones que apunten com a autores, presumptes autores, del crim de Graviel Morales Marín, el cos del qual va ser localitzat el passat 16 d'abril al pantà de Baeix, Yolanda Bernal.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones que apunten com a autores del crim de Gabriel Morales Marín, el cos del qual va ser localitzat el passat 16 d'abril al pantà de la Baells. La parella detinguda hi residia de manera intermitent al carrer Verge de la Salut de Berga, on han estat detinguts. Els Mossos fa setmanes que estan investigant per acabar de relacionar aquests dos detinguts amb el crim. Gabriel Morales, de 60 anys, era un veí força conegut al barri vell de Berga per la seva professió de paleta, a moltes feines al barri i la ciutat. El cos de Morales va ser trobat surant a l'aigua en un marge del pantà de la Baells per una veïna de Vilada que passejava els seus gossos a la zona del pont del Doro, punt on desemboca el rierol del Merdansol. El cadàver estava embolcallat amb robes i subjectat amb una corretxa i amb una ampolla de butà lligada. Els autors del crim doncs van intentar que el cos de l'home mort no surés. Però no només ho va fer, sinó que a més l'embolcall es va desfer parcialment i va deixar visible una part d'una extremitat superior. Els investigadors tenen totes les hipòtesis sobre la taula, sobre els motius del crim, però la manera com van trobar el cadàver fa pensar als Mossos que els suposats assassins el van llançar a l'aigua a consciència per desfer-se'n i no ho van aconseguir, obrint les vies d'investigació que ha culminat amb la detenció d'aquesta parella. A falta de la declaració judicial i la decisió que prendrà l'instructor, es manté el secret de sumari.
0: Gràcies, Yolanda. I ens surt aquest matí a Mataró, a 2:15 de 9, un home estava fent uns treballs d'impermeabilització en una paret d'un local comercial buit ubicat a la rampa de l'accés al port. La víctima treballava amb un bufador quan la canonada de gas s'ha perforat i s'ha produït una explosió i un foc. L'home ha patit cremades lleus a la part superior del tòrax i s'ha tallat el gas durant 2 hores. Ara ja està normalitzada la situació al port de Mataró. I continua la recerca a Roses del jove de 16 anys perdut mentre feia una excursió escolar al mar en moto d'aigua. S'ha localitzat ja aquesta moto a Pals. L'última hora és que la Guàrdia Civil ha precintat les motos d'aigua de la empresa de l'excursió després de trobar un fort cop a la del menor desaparegut. La investigació policial avança en paral·lel al dispositiu de recerca que continua concentrat entre l'Escala i l'Estartit. Amb aquesta incertesa total i amb aquesta preocupació, ens preguntem a migdia de COPE Catalunya per la circulació de les motos d'aigua. Amb quina edat marca la normativa? I sobretot, quina perícia s'ha de tenir? Saludem a migdia a COPE a Joan Miquel Isern, director de l'empresa CEP Esports Socorristes. Joan Miquel, bon migdia.
9: Moltes gràcies, bon migdia igualment.
0: Què és el que diu la normativa respecte a l'utilització de motos d'aigua per a menors d'edat, Josep Miquel?
9: La normativa per poder conduir motos d'aigua has d'estar en possessió de la llicència de navegació, el que antigament li dèiem el titulín. Doncs per poder disposar d'aquesta llicència i per poder conduir les motos d'aigua has de tenir com a mínim 16 anys. Per poder treure't el títol amb 16 anys has de tenir un permís patern. I amb aquesta titulació ja pots conduir les motos d'aigua aquí a Catalunya. Quina prerrogativa hi ha? Tu pots contractar uns serveis amb una empresa autoritzada per poder fer una sortida monitoritzada amb un monitor especialista i pots fer aquesta sortida sense la titulació. Però ens diuen que és molt clar això. Per poder fer has d'anar sempre darrere del monitor amb aquesta empresa i no et pots sortir de la guia. És molt, molt clar aquest tema. Has de tenir un permís patern per poder treure títol amb 16 anys de la llicència de navegació. Fin.
0: I si tens menys de 16 anys, no pots anar mai amb moto d'aigua.
9: Mai. Per poder, inclús amb l'empresa que et permeteix fer la sortida sense la titulació, si tens menys de 16 anys, no pots fer aquesta sortida ni tampoc et pots treure l'agència de navegació.
0: Per què és complicat aportar una moto d'aigua i per què es necessita aquests coneixements, Joan Miquel?
9: Primer de tot, perquè l'aigua no es gira igual que a la Terra. Per poder girar, entraríem en temes tècnics i és força complicat. Però tu, si tens un obstacle davant i gires sense deixar anar el gas, gires d'una forma o d'una altra, i el problema que tenen és que molts cops acaben donant-se de front contra un obstacle perquè no saben girar ni saben frenar. És molt i molt complicat, has de tenir uns coneixements bàsics per poder sortir, però uns coneixements especialistes per poder-la dominar totalment. No és res fàcil portar una moto d'aigua en aquest cas.
0: Joan Miquel Isaran, director de l'empresa CEP Esports Socorristes, gràcies per aquesta informació a migdia de COPE Catalunya.
9: Gràcies a tu, Sergi. Una abraçada.
0: I al migdia de COPE Catalunya anem ja a direcció a la publicitat. Després parlarem amb de Salvador Illa, que està pel Pirineu Lleidatà i anunciat en aquest cas per la dinamització del polígon industrial d'Organyà beneficis fiscals. A més, diumenge, vaga de professors, l'última d'un conflictiu fi de curs. Parlarem amb de Foment i dels salaris i avui és el Dia Mundial del Doblatge, a favor o en contra de les pel·lícules. A volta de pausa parlem d'aquests temes.
6: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
11: Ir al baño en el minuto 93, uff, mejor me aguanto, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en Alcampo celebramos nuestro aniversario con los jamoncitos de pollo a 3,95 euros el kilo. Oferta disponible del 9 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
12: En Alcampo sales ganando.
13: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
14: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
16: Oye, Jero, que tengo yoga. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Trae aceite, que tienen el bidón de 5 litros de Ecosur Selección Virgen Extra a 4,99 euros el litro. Y aprovecha, que hay un 20% de descuento en cervezas, zumos, refrescos y aguas. Lo digo por los partidos.
17: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
18: En tienda, web y app. Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
19: Hay un lugar en el corazón de España que te invita a bajar el ritmo para dar paso a las emociones. Un lugar que te conquista con sus pueblos, con su gastronomía y sus tradiciones. Pero sobre todo, que se vive en cada una de sus gentes. Un lugar donde baja el ritmo y sube el viaje. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
6: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
0: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí a la Seu d'Urgell amb la trobada econòmica del Pirineu de Lleida que el govern de la Generalitat treballa amb Andorra per mesures fiscals especials perquè empreses d'Andorra que necessiten espai per créixer es puguin establir a la futura zona econòmica del polígon industrial d'Organyà, que està a uns 30 quilòmetres del Principat. Salvador Illa.
20: Ho estem treballant amb el comissionat, amb el senyor Joan Ganyet, i mirarem de dotar-lo dels instruments també en matèria de fiscalitat necessaris perquè això sigui un pomó de desenvolupament. Ara aquí ens hem d'entendre amb Andorra, la voluntat d'entesa és màxima, també, ho dic també amb tota claredat, voluntat d'entesa que passa també per tenir molt present quins són els interessos nostres de Catalunya i del Pirineu. Per tant,
0: En una intervenció a la trobada empresarial del Pirineu, destaca Salvador Illa que els nous pressupostos de la Generalitat preveuen inversions al Pirineu, com el desplegament de la fibra òptica, l'eix entre Berga i Bagà i la nova xarxa d'helicòpters de 24 hores. I aquest diumenge ja ha convocada l'última manifestació de l'educació pública abans de que s'acabi el curs. La convocatòria és a 11:45 del migdia a partir dels Jardinets de Gràcia. La manifestació avançarà fins a Plaça Catalunya, on hi haurà una lectura de manifestos. Anem a conèixer més detalls del que s'ha anunciat avui els sindicats convocants de la manifestació, Marc Monclús.
1: Els sindicats convocants de la manifestació de l'educació d'aquest diumenge, Intersindical, COS, CGT i USTEC, han anunciat en una roda de premsa conjunta que les manifestacions continuaran si no s'arriba a un acord. Els sindicats han afirmat que les vagues de Catalunya ja han contagiat a la resta de l'Estat i que ho seguiran fent. Així ho asseguraven en la lectura del manifest.
21: Les vagues de Catalunya han contagiat a tot l'Estat i prepareu-vos per un cicle de lluites. Al País Valencià, a Madrid, a Galícia, a Aragó, continuarem lluitant per defensar sempre l'educació pública per als fills i les filles de la classe treballadora.
1: Des de la Intersindical, el seu portaveu, Marc Martorell, demanava que la societat sencera volqués el seu suport a la manifestació d'aquest diumenge, l'última convocada abans del final de curs.
22: Insistim en que aquesta lluita no és una lluita només dels treballadors de l'educació, sinó que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida a tota la societat.
1: I això no és tot, ja que han assegurat també que si això no es resol amb uns acords firmats per un comitè de vaga, les manifestacions continuaran a l'inici del curs vinent.
0: Ahir estàvem parlant de quants anys una parella de 30 anys ha d'estalviar per comprar-se un pis. A Barcelona, per una entrada de 140.000 euros, gairebé 20 anys. Parlem amb un sou de 2.000 euros. A Girona, 9. Tarragona, 5. Lleida, 4. Clar, el salari te marca l'accés a la vivenda, que pràcticament és impossible si no és amb ajut familiar o bé amb una herència. Avui Foment del Treball veu impossible tenir salaris alts si no millora la productivitat i demana un entorn favorable per la inversió, Pol Matavacas.
23: Les diferències econòmiques observades entre països europeus es basen en anys d'acumulació de capital, innovació, coneixement, capacitat exportadora i, sobretot, productivitat. Tot això ha portat els països més rics a tenir més capacitat per invertir en innovació, a atreure talent, desenvolupar empreses competitives i generar més oportunitats als seus ciutadans. L'informe també explica que la productivitat serà clau de cara a afrontar reptes com l'envelliment demogràfic, la transformació digital i la irrupció de la intel·ligència artificial. De fet, el mateix informe presenta una relació estreta que és directament proporcional. Els països amb nivells de productivitat més elevats són els països que tenen uns salaris mitjans més elevats. Salvador Guillermo, director d'Estudis i Economia de Foment del Treball, explicava com poden pujar aquests salaris.
24: Augmentar salaris sense productivitat, això és un recorregut que es pot fer a molt curt termini, amb un cost a càrrec dels marges empresarials, però que, òbviament, això també significaria que el nivell d'inversió, si els marges cauen, seran més baixos. I, per tant, dificultarà aquest procés d'innovació, d'inversió i, per tant, en definitiva, de millorar la productivitat. Per tant, si s'apreta massa amb el curt termini, també tindrà efectes amb el llarg termini.
23: Salvador Guillermo també ha explicat que cal donar valor afegit a tots els sectors que sigui possible a través de la modernització i ha remarcat que no se n'ha d'eliminar cap. L'informe conclou que Catalunya està millor que fa una dècada, però que caldrà afrontar els nous reptes que vindran al futur.
0: Cinema, sèries, plataformes. Consumim històries a diari, però ens fixem realment en el que ens entra per la oïda? Avui, en el Dia Internacional del Doblatge, obrim el debat a migdia a cop de fons que divideix els espectadors. Volem versió original o necessitem més que mai la feina dels nostres actors de veu? Una professió que rebrega l'ego per posar-se a l'ombra de grans estrelles de Hollywood, enllaçant l'art de la interpretació amb l'encaix gairebé mil·limètric. Ricard Álvarez, bona tarda.
25: Bona tarda, Sergi. Doncs mira, darrere de cada gran estrena de Hollywood a les nostres pantalles hi ha una feina invisible, artesanal i purament vocacional. Els actors de doblatge no només tradueixen paraules, sinó que recreen des de zero l'emoció que l'estrella original va clavar a la pantalla. Una tasca exigent on la tècnica digital avui dia fa miracles, però on el pes artístic recau exclusivament en el factor humà. L'actriu de doblatge Ariadna de Guzmán recorda a COPE Catalunya i Andorra com el sector ha hagut de renunciar a les sinergies clàssiques de treballar colze a colze a l'estudi.
2: Sí, perquè abans, per exemple, l'Atril coincidia amb els actors, no? Ho fèiem el doblatge, si hi havia una escena que hi havia dos personatges que parlaven, que hi havia un diàleg, tu estaves al costat del teu company de doblador, no? I estàvem a l'Atril junts i hi havia unes sinergies molt boniques i estàvem al mateix to i tal. Ara no, ara per exigències tècniques ho hem de fer tot a banda part.
25: Aquesta immediatesa que imposen les plataformes de streaming i les estrenes globals obliga a treballar a correcuita, sovint sacrificant el temps de maduració de l'escena. Tot i la pressió del rellotge, el doblatge continua sent una eina d'accessibilitat indispensable per a nens, gent gran o persones amb dificultats visuals. Defensar la versió original és fàcil si s'entén l'idioma, però quan la llengua és un mur, un bon doblatge es converteix en el millor aliat de l'espectador.
2: Que si el doblatge és de qualitat, estupendo, llavors no hi ha cap problema. Clar, llavors si tu veus una pel·lícula de molt bona qualitat i el doblatge, dius, ostres, quina llàstima, perquè a vegades s'han sentit doblatges que dius, quina llàstima del doblatge, no? Però quan és un bon doblatge, escolta, Clar. Jo passo una pel·lícula en finlandès doblada, per favor, perquè em passaré tota la pel·lícula llegint i m'ho perdré tot, em perdré mirades, em perdré matisos, detalls, em perdré moltíssimes coses si em passo tota la pel·lícula llegint.
25: Una qualitat que esdevé un autèntic salvavides cultural per garantir que cap espectador es quedi fora de la història.
0: Gràcies, Ricard. I busquem ara tot seguit l'actor Jordi Ríos, que és defensor de la versió original. Jordi Ríos, benvingut i bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Ben trobat, que es diu.
0: Amb el treball d'un actor o d'una actriu, la veu és la clau, no? A banda, evidentment, dels seus gestos, el que surt amb la seva expressió oral podria ser el 50% de la seva interpretació en una pel·lícula o una sèrie, Jordi?
3: Home, hi ha excepcions, hi ha petites excepcions, però sí, perquè amb el gest i amb el cos també expresses molt. Però sí, no sé si aquest percentatge és tan alt, però és indubtable que és bàsic.
0: Aleshores, per un actor i una actriu, quan veu que la seva veu és doblada per un altre actor i que potser fins i tot pot tenir una millor veu que la seva, amb això no anem amb el nivell de la qualitat de la veu, com rep aquest doblatge?
3: A mi no m'ha passat mai. El que passa que, com que vaig al cine des de que tinc 9 o 10 anys, em fa uns pocs més que jo sempre vaig a veure pel·lícules en versió original. I a casa les veig en versió original, fins i tot les coreanes, perquè són més autèntiques. Mal resumit és perquè són més autèntiques. Poso un cas extrem, que és tu no pots doblar el Chiquito de Calzada. Ah. Encara que actualment no seria l'exemple més adient, potser, però li perds un toc d'autèntic molt, molt bèstia. I a mi em confon, és a dir, fa molts... Accidentalment he vist alguna pel·lícula doblada, evidentment, però prefereixo no anar-la a veure.
0: O veu una Mari Sampere, per exemple, una actriu catalana amb aquella expressió tan peculiar seva de la Mari Sampere, és impossible doblar-la.
3: Clar, o tantíssims, i passa al revés, no?, la veu del Bruce Willis, o sigui, és més agradable la del doblador, però jo vull sentir la veu del Bruce Willis, perquè no vull que algú interpreti la seva veu ni les seves cares.
0: És veritat que s'ha de fer un clic, la sincronia entre la imatge i el que tu llegeixes, no? Que molta gent diu que aquí es perdria situacions de la pel·lícula, no? A vegades té un cost i una dificultat, és cert, però està la clau amb aquest procés, Jordi. Tu què recomanaries?
3: És que és de mal de recomanar. Jo anglès l'entenc bastant, però també estic tan acostumat a llegir subtítols que sempre me'ls poso. Jo imagina't que he arribat amb una parella anti-versió original, per dir-ho així, mirar una sèrie, és a dir, The Crown, jo no podia veure The Crown doblada. És un dels crims més bèsties. Llavors, miràvem The Crown per la tele, amb subtítols en castellà, i jo amb els AirPods escoltava des del mòbil la sèrie. Llavors, la recomanació és que vagis... Hi ha gent que no, per més que recomanis, no ho farà mai. És anar mirant, anar mirant, anar mirant, anar mirant i acostumar sobretot a l'ego, més que el cervell o a la vista, acostumar a l'ego de que no et perds res, de que són mil·lèsimes i si és al cine la distància és molt més agradable segons seguis i més còmode per veure les dues coses, i a la tele pots tirar enrere.
0: I una última qüestió. Creus que l'oferta que hi ha de cinemes a tota Catalunya, a banda d'algunes excepcions amb la versió original, encara està desproporcionada per l'interès que pugui tenir de cara a la societat? És a dir, a Barcelona encara hi ha cinemes especialitzats, però fora de Barcelona és pràcticament impossible trobar sales de cinema en versió original.
3: Mira, jo soc de Vilanova i la Geltrú i no totes. Sí que és cert que fa 20 anys era impossible, però... Hi ha algunes pel·lícules que fan una sessió el dijous en versió original subtitulada. Amb la qual cosa, què faig? Pues vaig a Barcelona, directament a l'hora que vull. A Barcelona hi ha, afortunadament, diversos cinemes que ho fan, però bueno, és el peix que es mossega la cua. Hi ha poques sessions perquè hi ha poc públic o hi ha poc públic perquè hi ha poques sessions? Je ne sais pas, bon ami. Però hi ha una diferència abismal.
0: L'actor Jordi Ríos, favorable a veure les pel·lícules en versió original, no per anar en contra de res, sinó per la potenciació de la pròpia pel·lícula i per escoltar la veu d'actors i d'actrius, feina que és a clau amb la seva interpretació. Jordi Ríos...
3: Sí. No, perdona, Sergi. No, el que és indubtable és que et perds una part molt important de la interpretació original. Això, jo crec que és difícil que algú t'ho pugui discutir.
0: Jordi Ríos, gràcies per aportar aquests arguments aquí a la ràdio. Migdia, Cope. Bon migdia.
3: A tu, que vagi bé.
4: Cope Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
7: Si con las humedades te las tienes que ver...
8: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
0: I des del migdia de Cope Catalunya marxem ja cap a la illa de Tenerife. Última jornada del Papa Lleó XIV a Tenerife. Hores d'ara, doncs, està pronunciant les seves paraules.
9: Padres de España, ahora es que el Papa pueda bendecir a sus hijos. La gente se ha puesto a aplaudir.
11: Esta tarde, al terminar el programa, podemos contar que el martes COPE va a estrenar el podcast Los discursos del Papa en España, un podcast que recogerá los mensajes que León XIV ha pronunciado durante su visita a nuestro país. Se podrá escuchar en la web y en la app de COPE y en las principales plataformas de audio. Que pases una buena tarde.
26: Cadena COPE.
27: Antes de que el Papa León XIV regrese a Roma, hoy en Santa Cruz de Tenerife se ha vivido una intensa jornada de esta visita apostólica, cuyo mensaje central es la dignidad de la persona humana, como ha señalado Monseñor Luis Argüello en 13 Televisión. León XIV ha querido recordar que el amor a Dios y el amor a los hermanos es indivisible y que el reconocimiento de la dignidad humana supera toda concesión secundaria o simple obra de filantropía. El Papa, en su encuentro con los migrantes esta mañana en San Cristóbal de la Laguna, ha explicado que integrar es un camino recíproco. Quien llega aprende a habitar una tierra nueva y quien recibe aprende a ensanchar su propia casa sin diluir su identidad ni cerrar el corazón al encuentro. Amparado por la inmensidad del mar, el Papa ha realizado dos interpelaciones proféticas. La primera a quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan a mujeres, engañan a familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. León XIV les ha pedido que se detengan, que se conviertan, y ha recordado que el dinero arrancado a la vulnerabilidad de los pobres no dará paz, ni honor, ni futuro. Y también se ha referido a la conciencia cristiana para recordar que la integración no quede reducida a una tarea social, por importante que sea. Quien llega a nuestras parroquias necesita pan, techo, lengua, trabajo y protección. Y también debe encontrar una comunidad capaz de ofrecer, con el testimonio de la vida y de la palabra, caminos para conocer a Jesucristo, respetando siempre la conciencia y la libertad de cada persona. Ha insistido un papa que ha traído a España el más puro evangelio hecho vida.
5: José Luis Corrochano.
12: En la tarde de COPE, especial Mundial 2026.
13: Bienvenidos al especial Mundial de la cadena COPE. Arrancó el Mundial con el México 2, Sudáfrica 0 y de madrugada, que a lo mejor no se han enterado, Corea del Sur 2, Chequia 1. Hoy empieza esta Copa del Mundo otra vez en Canadá, en Toronto, con el Canadá-Bosnia a las 9 y en Estados Unidos, en Los Ángeles, con el Estados Unidos-Paraguay. Llegan muy buenas noticias de Chattanooga. Lamine y Nico están listos para el lunes. A ver cuánto juegan. Víctor Muñoz va más lento. Por cierto, que tiene una importante oferta del Newcastle. Pero el nombre propio en el mercado es el portugués Bernardo Silva, que a punto de cumplir 32 años, tras las ofertas del Barcelona y el Atlético de Madrid, ha elegido al Real Madrid. ¡A Chattanooga con España! General de la selección española en Chattanooga, Miguel Ángel Díaz. Muy buenas noticias para Luis de la Fuente.
14: Sí, llegan buenas noticias. Hoy Corro ha programado un nuevo entrenamiento a partir de las 5 de la tarde con temperaturas algo más suaves aquí en Chattanooga. De la Fuente solo va a tener la baja de Víctor Muñoz, que se recupera de una lesión en el abductor de cara al partido ante Cabo Verde. La buena noticia, como tú decías, la protagonizan Lamine Yamal y Nico Williams, que van a estar disponibles, aunque ninguno de los dos serán titulares. Después del entrenamiento van a ofrecer rueda de prensa dos delanteros, Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias, que van a estar presentes en un acto de presentación de un nuevo patrocinador de la Federación Española.
13: Una de las sonrisas más grandes que hay en la concentración, uno de los tíos más traviesos, es Cucurella, y anoche estuvo en el partidazo y hubo show. Elena Condis.
15: Es la alegría de España y lo demostró en esta entrevista en el partidazo. Sabemos que le gustaría volver a jugar en España, pero durante el Mundial ha dado órdenes de no marearle con su futuro. Dice que ve a un Lamine más calmado, más maduro, que gestiona con sorprendente naturalidad su fama, que Rodri es un capitán al que le gusta demasiado entablar largas charlas. Muchos jugadores no están acostumbrados a ello. Sobre si esta España ganaría a la campeona del Mundial de 2010, dice que va a muerte con los suyos, pero en este caso con poca fe y atención a la arriesgadísima e inesperada promesa si ganan el Mundial. Cucurella.
16: Me podría pequeñito.
17: Un tatuaje.
16: Un tatuaje.
17: ¿Qué pondría el tatuaje?
16: El Luis de la Fuente. La cara.
15: ¿En serio?
17: ¿Perdona? ¿Te vas a tatuar la cara de Luis de la Fuente?
16: Creo que está bien. Tenemos que comparar que la Eurocopa fue rojo, que ya fue bastante.
17: Sí.
16: El Mundial es más que la Eurocopa.
13: No sé si nos sorprendió más lo del tatuaje de Luis de la Fuente o el sitio donde se lo quiere tatuar. Bueno, esto es España, esto es la selección. Hay más noticias del Mundial.

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: Tenerife es el último destino del viaje que hace 6 días León 14 comenzaba en Madrid. Cada ciudad, cada celebración, cada encuentro han servido para testimoniar la centralidad de la fe cristiana. Hoy el Papa ha hablado desde San Cristóbal de la Laguna, una ciudad abierta y sin murallas. En la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús resuenan con especial gravedad las palabras que desde el amor de Dios se refieren a todos aquellos que salen en busca de oportunidades en mundos inhóspitos. Contra ellos se despliega el horror de quienes trafican con la sangre de los migrantes, pero no solo. Son muchos los que acogen, convencidos, y otros tantos los que sienten miedo y no acaban de abrirse al extranjero. A todos ha hablado el Papa de solidaridad e integración, de raíces, de derechos y deberes. Pero sus palabras necesariamente deben resonar con una fuerza especial en la conciencia y en el corazón de los católicos. El Papa pide a los católicos españoles que sean comunidad de acogida, espacios de evangelización, casas que brinden un techo y una mesa, y que se comprometan desde el respeto a la libertad de cada persona. Una iglesia que acoge es también una iglesia que anuncia, ofreciendo a Cristo sin imponerlo. Habrá quienes digan que se trata de palabras bonitas o de meras declaraciones de buena voluntad. La realidad es muy distinta. La fe cristiana es una poderosa fuerza de transformación, porque Cristo no es un mito ni una idea. Cristo sigue curando las heridas y llamando por su nombre a quienes necesitan ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados.
3: Son las 7.
1: La linterna.
0: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Estem a les portes de l'estiu i això, doncs, vol dir que arriba la calor. Ja hem tingut un anticip a finals del mes de maig i aquest cap de setmana tornen a pujar de valent les temperatures. La calorada de fa unes setmanes a Espanya va provocar la mort de 111 persones, segons l'Institut Carlos III de Madrid. Morts que es poden atribuir a les altes temperatures, perquè recordem que aquells dies es van superar els 30 graus a moltes ciutats, 38-39 a les comarques de Ponent, per exemple, molt per sobre del que tocaria per l'època, i vam tenir també les primeres nits tropicals. És evident que la calor extrema, té un impacte en la salut i els col·lectius més vulnerables, gent gran, persones amb patologies, infants, doncs han d'anar amb molta cura. De seguida en parlarem. Però a les portes de l'estiu ens preguntem a què ens haurem d'enfrontar. Quines són les previsions que hi ha ara mateix per als propers mesos? Li hem preguntat al delegat de l'AEMET a Catalunya, Ramon Pascual.
4: I esperem un trimestre càlid, especialment càlid, per sobre de la normal, sobretot al terç nord de la península i a tota la façana mediterrània, des de Catalunya fins a Màlaga i inclòs a les Illes Balears. D'aquests valors que esperem especialment càlids se'n lliura, curiosament, les Illes Canàries, no, on sembla que tindran un estiu més normal. L'estiu a la resta serà especialment calorós.
3: Doncs més calor de l'habitual aquest estiu, ens podem anar preparant, eh? I com us deia abans, hi ha dos col·lectius que són molt sensibles a les temperatures extremes i són la gent gran i els infants. Ens centrem en els infants. Ahir justament parlàvem dels nens que han d'aguantar temperatures de 30 graus a les aules i com això afecta a la seva concentració i al seu rendiment. Què és el que diuen i el que recomanen els pediatres, Yolanda Canales?
5: Doncs que conviure amb calor a les aules, superar els límits recomanats, té conseqüències. Perquè els infants no regulen la temperatura corporal igual que els adults. Generen més calor, suen menys i els costa més refredar-se. El resultat és una pèrdua de concentració, més cansament, somnolència i fins i tot una disminució del rendiment acadèmic. La doctora Elena Codina, pediatra i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu, explica que tot i la sensació de calor també depèn de la humitat, a partir dels 26-27 graus el confort tèrmic ja comença a deteriorar-se.
6: Detecta, se sent diferent, no? És diferent la calor a Lleida, per exemple, per fer-ho fàcil, no?, que a Barcelona. Mm. La sensació és diferent. Però sí que entrant a termes generals, per simplificar-ho, però val la pena també tenir en compte això, s'ha vist que a partir dels 26-27, no?, confort tèrmic ja comença a anar, no?, en descens, no? Mm. I que s'observen efectes negatius en el rendiment i com disminueix la concentració, no?, hi ha més dificultat en fer feines cognitives, no?, més tendència a la irritabilitat, a la somnolència.
5: però l'alerta és més clara quan les aules arriben als 30 graus. Segons la pediatra, a partir d'aquesta temperatura, l'ambient deixa de ser adequat per a l'aprenentatge i fins i tot pot convertir-se en un risc per a la salut. Però els efectes no es limiten només al malestar físic. Hi ha estudis que demostren que el calor afecta la memòria, l'atenció i les capacitats cognitives. De fet, per cada grau de temperatura que baixa dins d'un marge confortable, augmenten, per exemple, les respostes correctes en proves de matemàtiques, mentre que l'excés de calor penalitza el rendiment escolar. Per això, els experts defensen mesures immediates, com una millor ventilació, oferir aigua de manera freqüent o traslladar activitats a espais exteriors amb ombra, però també reclamen actuacions estructurals. La solució, diuen, no pot ser només posar ventiladors.
6: És una solució d'emergència, tenir uns ventiladors o un aire condicionat, però això és a curt plaç i, òbviament, no ens imaginem cap espai públic que no tingui aire condicionat i, en canvi, les escoles és així, no? És una realitat. Però, a part, necessitem un altre pla a llarg termini d'adaptació amb més consistència i amb una estructura més clara.
5: I més enllà de les escoles, la doctora també recorda que l'estrès tèrmic continua a casa durant l'estiu, especialment en aquelles famílies que no disposen d'espais climatitzats.
3: Doncs estem parlant de la calor i, com us deia, és el que tindrem aquest cap de setmana. Avui ja s'han superat els 30 graus a molts punts de l'interior, 33, 34 a Ponent i les Terres de l'Ebre, i això doncs anirà més en les pròximes hores. Sol, molta calor i un petit repunt de la inestabilitat de cara a diumenge a la tarda i inici de la setmana que ve. I del temps al trànsit, Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària en aquesta sortida de divendres, que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles i sobretot també que es complicarà per la Fórmula 1 al circuit de Catalunya, hem de dir que a la P7 hi ha problemes, per exemple, entre Granollers i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Girona, 9 quilòmetres. També a Santa Perpètua, però des de Cerdanyola, 6 més, i a Barberà, aturades a la zona de Barberà, com dèiem, sentit Tarragona en aquest cas. En sentit Girona i arran d'una avaria a Sant Cugat, en sentit del Papiol, en aquest cas també en sentit nord, 7 quilòmetres, i a Castellví de Rosanes aturades, també a Gelida. Per tant, molta complexitat per circular per l'AP7. A banda, les rondes van molt carregades i l'àrea metropolitana de Barcelona, tant els seus accessos sud com accessos nord, presenten molta mobilitat. Us demanem, com sempre, sobretot, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
3: Gràcies, Sílvia. I d'aquí un moment parlem d'intel·ligència artificial, que és una eina doncs, que obre moltes oportunitats, moltes portes, però que també té els seus riscos. N'hem parlat en alguna ocasió. Avui ens volem centrar en l'ús que en fan els nostres joves a l'hora, per exemple, d'estudiar o de fer treballs. I ja hi ha estudis que confirmen una certa dependència, com ja passa amb els telèfons mòbils. De seguida en parlem amb una experta.
1: La Linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
8: Estàs escoltant
9: COPE Tarragona.

0: Cada vegada hi ha més estudiants que fan servir la intel·ligència artificial per estudiar, per fer els deures, per resoldre dubtes. Fins aquí podríem dir que tot normal, no? Però hi ha un estudi que ens ha cridat l'atenció i que s'ha fet a la Universitat de La Rioja i que alerta de que gairebé el 5% d'aquests estudiants ja estan en perill de dependència d'aquesta intel·ligència artificial per fer les tasques acadèmiques. Aquest fenomen a l'alça es diu ailesfòbia, que és la por o l'ansietat de no poder accedir a aquestes eines per fer els deures o per estudiar, o el que vindria a ser el mateix, la por a no ser capaç de fer-ho per un mateix. La Montse Guitert és catedràtica dels Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC. Què tal, Montse? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Aquest estudi s'ha fet entre joves d'11 a 14 anys, vull dir, gent molt jove, i que ja senten doncs, aquesta dependència digital, no? És evident que la IA s'ha incorporat a les aules, va passar també amb les pantalles, no? I ara sembla que s'ha reculat una mica amb això de les pantalles. Amb la IA pot acabar passant el mateix?
1: A veure, pot acabar passant el mateix i sobretot amb el que ha passat a les pantalles i als mòbils a les escoles, no? S'està dient que no es pot treballar amb tecnologia a les escoles i llavors el que ens trobem amb uns estudiants que ningú els hi ajuda a tenir una visió crítica de l'ús de la IA, no? I la fan servir per tot, com deia aquest estudi, no? I acaben tenint una dependència. Però clar, jo crec que el gran problema és que ens hem de plantejar: la IA ha arribat aquí per quedar-se, com tu també has comentat. Llavors, davant d'això, amb què ni els adults, ni els docents, ni ningú té prou coneixement ni prou estratègies per fer un ús ètic, crític i de la IA, el que cal és ensenyar les potencialitats de la IA, però també mostrar tots els problemes ètics, etcètera, que poden arribar a tindre, no? Uh-huh. Llavors, jo crec que estem en un moment realment molt crític, no? I contradictori, no? Prohibim les pantalles i la tecnologia i fora de fan servir la IA per tot, no? Llavors jo crec que hem de trobar un cert equilibri, no?
0: Clar, perquè ja es calcula que el 70% d'adolescents ha integrat la IA de manera que la fa servir habitualment, no?, per estudiar o fer deures, però és el que tu deies, és molt important que hi hagi un acompanyament a l'aula perquè la utilitzin de forma saludable.
1: Tal qual. O sigui, cal un acompanyament a l'aula, a les famílies, a tots els seus entorns, perquè si no es converteix en un substitutori del seu coneixement, de les seves competències per fer segons què. Llavors, l'IA pot tenir un potencial educatiu important, no? Però se'ls ha d'ensenyar quin és aquest potencial que pot tindre. Pot millorar, perquè ens entenguem, una redacció, però si tu li poses la IA i et fa la redacció de zero i tu no fas res davant d'allò, t'anul·la. I aquest és la situació d'aquest 10% que esteu comentant d'estudiants que se senten totalment independents, no? Clar. I que quan no la tenen, no tenen estratègies per resoldre problemes, per respondre qualsevol pregunta, etc. I això dona molta ansietat.
0: Clar, aquests alumnes creuen que no podran rendir sense aquesta intel·ligència artificial, que no podran tenir bons resultats per ells mateixos, no? Això afecta directament a la confiança en un mateix.
1: Clar, clar, afecta la confiança perquè s'han acostumat a fer-ho tot amb la IA.
0: Exacte.
1: I llavors, clar, i això requereix, des del punt de vista educatiu, un replantejament de tot, no? Tenim aquesta eina que en aquest moment ja ens crea continguts, etc. Quines estratègies donem nosaltres als nostres estudiants perquè vagin més enllà de tot això? Fins ara la tecnologia que teníem ens donava informació, ens ajudava a cercar-la i tal, però no ens creava informació. Ara ja ens la crea. Nosaltres què hem de fer davant d'això? El primer que hem de fer és donar estratègies perquè aquests estudiants sàpiguen ells resoldre problemes molt més complexos, perquè n'hi ha d'altres que ja ens els resoldrà la IA. I això comporta doncs, tot un treball amb una capacitat crítica, amb una capacitat creativa, etc, que va més enllà de coses que estaven fent fins ara. I això suposa un replantejament molt important del sistema educatiu.
0: Clar, sembla, evidentment, de sentit comú, Montse, però clar, on està la línia per utilitzar la intel·ligència artificial com a suport, com a complement, o començar a dependre massa d'aquesta eina?
1: La veritat és que la línia és molt vertiginosa, no? I llavors, com menys ens impliquem els adults i els docents amb tot aquest acompanyament que comentaves des del principi, pitjor, perquè llavors la línia es salta molt bé, no? És com una mica un vertigen, no? El que veuen aquests estudiants. Si no els hi donem estratègies, no tenen coneixements i visió crítica per veure quan la poden fer servir i quan no. no tenen estratègies de pensament crític, de creativitat, de resolució de problemes, etc. Tot això els hi fa l'IA, és molt complicat. Mm. Doncs jo crec que la gràcia és que ells aprenguin a treballar d'una manera autònoma i que l'IA els hi pugui ajudar a resoldre alguns aspectes, no? Mm. Jo crec que aquí hi ha un tema molt important, que és tot el tema, o caldria reforçar molt, tot el que és la interacció, no? La interacció a l'aula, el treball entre iguals, la interacció estudiant-docent, etc. Perquè en la mesura que tu poses uns estudiants a treballar en equip, com a mínim han de discutir, val? No, segurament aniran a buscar algunes solucions amb la IA, però ells hauran de discutir-ho. Si no, es converteix en un diàleg entre la IA i l'estudiant, no? Uh-huh. I acaba perdent la noció de si la IA ja és un company, ja és forma part de la seva mentalitat o què és, no? Uh-huh. I per tot això cal una feina important i cal un replantejament educatiu clau.
0: Clar, amb els telèfons mòbils hem arribat a uns nivells de dependència per part dels joves, bueno, i no tan joves també, que fan por, però és que preocupa molt, sobretot a les famílies, que amb la intel·ligència artificial pugui passar el mateix, clar, perquè amb els mòbils estem amb unes xifres de dependència bestials. Si no es prenen mesures a temps, clar.
1: A veure, jo crec que passarà augmentat, perquè el potencial de l'IA és molt gran, no? Llavors, bueno, aquí cal una feina important de veure com regulem tot això. Els usos s'han de regular, però no es poden prohibir. O sigui, hem de trobar l'equilibri, no, amb tot això, perquè la solució no és la prohibició, sinó és fer-los autònoms i crítics per fer-ne un ús adequat, no? I jo crec que el tema està molt aquí. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs queda clar que la intel·ligència artificial pot ser molt útil, no?, per completar moltes tasques de forma més eficient, pot ser un suport en el procés d'aprenentatge, però en cap cas pot ser un substitut del nostre criteri, del pensament crític, i molt menys fer-nos creure que no som capaços de fer les coses per nosaltres mateixos. Esperem que no haguem de veure el que ja ha passat amb els telèfons mòbils. Montse,
1: no, esperem Guiter. Que no. Per tot això cal tenir molta visió de quins són els potencials, mm-hmm, i quins són els riscos, no? I exacte, treballar-ho molt de manera transparent i oberta.
0: I actuar a temps, no esperar que passin les coses.
1: Tal qual. El que passa que el problema és que la IA va molt ràpid. Yeah. Llavors, això vol dir que hem de començar a actuar, hauríem d'haver començat a actuar ahir.
0: Sí, ja fem
1: i
0: tard.
1: Ens toca, sí, una mica sí. Però bueno, mai és tard si l'objectiu és bo.
0: Tot
1: no?
0: És proposar-s'ho. Molt bé, Montse Guiter, catedràtica dels Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Que vagi bé. Adéu, adéu.
2: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
3: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
4: Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia.

0: Han intervingut ràpidament i han aconseguit reduir els delinqüents i la resta d'implicats. En total hi ha 6 detencions, una d'elles a l'Hospitalet. Un nou episodi violent que se suma als tirotejos de les últimes setmanes a Catalunya, tirotejos vinculats al narcotràfic que ja no són episodis aïllats. En el que portem d'any, 6 persones han mort per arma de foc a casa nostra. L'últim cas, segur que ho recordareu, dimecres davant de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra tenen clar que en tots els casos hi ha un denominador comú i és el crim organitzat, un fenomen greu protagonitzat per bandes, per grups cada vegada més violents, més armats i que posen en risc la seguretat de tots. Què diuen els Mossos d'Esquadra, Yolanda Canales?
1: La policia catalana assegura que els 6 homicidis amb arma de foc registrat aquest any estan relacionats amb el crim organitzat. No es tracta de delinqüència comuna, sinó d'estructures que competeixen pel control d'un negoci molt lucratiu, especialment el de la marihuana, però també altres drogues. Ho explica l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez.
2: Aquests 6 fets, tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades i que tots ells estan investigant, no descartem, i una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles contra de salut pública, de narcotràfic.
1: L'intendent admet que el problema és greu i també deixa clar que només una petita part dels grans traficants acaba entrant a presó. La preocupació policial, però, no és només pels assassinats, sinó també per la forma com actuen aquestes organitzacions. Segons els Mossos, utilitzen armes de foc amb naturalitat i en alguns casos recorren fins i tot a sicaris. De fet, sobre el crim de Balmes, Rodríguez assegura que la manera d'actuar de l'autor evidencia una gran professionalitat. Un únic tret precís i una fugida preparada. I aquest, l'ús d'armes, diu Rodríguez, és part del patró que uneix aquestes organitzacions.
2: Hi ha una relació amb dinàmiques criminals que en la gran majoria de casos són globals, són internacionals. Aquest és el patró comú que hi ha en molts d'aquests casos. Ningú mata si no té una raó molt poderosa per fer-ho o si li falta el control en una acció determinada. En aquests casos que estem parlant, l'homicidi, l'assassinat, forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix, perquè és que és el crim organitzat el que està darrere d'aquest tipus d'accions i són els que ho fan.
1: Els investigadors també han detectat la presència a Catalunya de grups criminals procedents dels Balcans, especialitzats històricament en el tràfic de cocaïna i que ara també han entrat de ple en el negoci de la marihuana.
0: Gràcies, Yolanda. I ja sabeu que el conflicte entre alguns sindicats de professors i el Departament d'Educació es manté obert. Està a punt d'acabar el curs escolar i per aquest diumenge, hi ha convocada l'última manifestació d'aquest període lectiu, amb l'amenaça, això sí, que el proper curs començarà amb més vagues i més mobilitzacions. La convocatòria de diumenge és a 11:45 del migdia, a Jardinets de Gràcia, i anirà avançant fins a Plaça Catalunya. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindicats, CNT i COS, que no subscriuen l'acord amb el departament, insisteixen en que l'educació pública ha tocat fons i la situació és d'emergència. David Caño és portaveu d'USTEC.
3: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons. L'educació fa molts i molts anys que no està sent la prioritat de cap dels governs. S'està incomplint la pròpia llei d'educació de Catalunya amb un infrafinançament crònic. No estem arribant al 6%, estem a la meitat del finançament, al 3%.
0: I com deia, després d'un trimestre marcat per les protestes i per les vagues, doncs sobrevola l'amenaça de que el proper curs començarà de la mateixa manera si abans no s'arriba a un acord. La decisió encara s'ha de prendre. Íngrid Xavarria, de la CGT.
4: Continuarem amb la lluita al curs vinent. El dia 20 se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, on es decidirà la continuïtat de la lluita pel curs vinent. Per tant, segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
0: La mobilització d'aquest diumenge arribarà 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta el preacord amb educació. Els docents, recordeu, van tornar dimarts a la vaga amb una manifestació que va sortir de la plaça Espanya, que va aplegar unes 6.000 persones, però que no va aconseguir bloquejar Barcelona, com era la intenció, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV.
5: ¿Tienes algo que decir?
6: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
5: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.

0: Els serveis d'emergència continuen buscant el jove de 16 anys desaparegut a Roses quan anava amb moto d'aigua. El busquen des de dimecres. El jove va sortir amb moto d'aigua amb dos nois més i un monitor de l'empresa de lloguer, però aquest noi de 16 anys no va tornar amb la resta del grup. La moto va aparèixer ahir bolcada a la platja de Pals i els bombers treballen ja amb la hipòtesi de que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat. Molt pendents d'aquesta recerca, avui ens estem preguntant quina és la normativa al voltant d'aquestes embarcacions. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Iolanda.
0: Doncs vinga, comencem pel principi, Sergi. Amb quina edat es permet legalment conduir una d'aquestes motos aquàtiques?
1: Doncs la pregunta li han formulat amb un especialista, amb un expert, en aquest cas Joan Miquel Isern, director de l'empresa CEP Esports Socorristes, i el qual ens ha parlat de la normativa, el que diu la llei. És a partir dels 16 anys, amb permís doncs, a familiars o de tutors, i t'has de posar en aquest cas a la formalització d'un curset molt ràpid d'un matí. Però evidentment hi ha prerrogatives quan hi ha una excursió o una sortida amb una empresa. Això és el que marca la normativa.
2: La normativa per poder conduir motos d'aigua has d'estar en possessió de la llicència de navegació, el que antigament li dèiem el titulín. Quina prerrogativa hi ha? Tu pots contractar uns serveis amb una empresa autoritzada per poder fer una sortida monitoritzada amb un monitor especialista i pots fer aquesta sortida sense la titulació. Però ens diuen que és molt clar això. Per poder fer has d'anar sempre darrere del monitor amb aquesta empresa i no et pots sortir de la guia. És molt, molt clar aquest tema. Has de tenir un permís patern per poder treure títol amb 16 anys de la llicència de navegació. Fin.
1: Per tant, la normativa és molt clara. A partir dels 16 anys, a partir dels 18 ja, evidentment, ja no, ja ets major d'edat i, per tant, ja no necessites cap mena de permís, no? I en aquest cas, si hi ha una sortida, doncs sempre has d'anar amb la guia del monitor.
0: Clar. Sembla fàcil, Sergi, però no sé si ho és tant, conduir una moto aquàtica. És fàcil o difícil? No sé si ho pot fer qualsevol.
1: Sí,
0: tu i jo, per exemple.
1: Jo no l'he conduït mai. Jo no he portat mai cap moto d'aigua perquè no tinc gaire perícia, no? I jo també creia que era fàcil, o que era una situació doncs, d'un entretemps, no? Però Joan Miquel Isern m'ha dit que no, que necessites perícia, que necessites una tècnica, que necessites...
0: Doncs quedem descartats, tu i jo.
1: Sí, i a més hi ha també el risc de quants cavalls pot tenir la moto d'aigua, no? Que a vegades hi ha de lloguer a qualsevol platja de Catalunya. I ens ha explicat a Joan Miquel Isern el per què no és fàcil conduir i pilotar una moto d'aigua.
2: Primer de tot perquè l'aigua no es gira igual que a la terra. Per poder girar entraríem en temes tècnics i és força complicat, però tu si tens un obstacle davant i gires sense deixar anar el gas, gires d'una forma o d'una altra, i el problema que tenen és que molts cops acaben donant-se de front contra un obstacle perquè no saben girar ni saben frenar. És molt i molt complicat, has de tenir uns coneixements bàsics per poder sortir, però uns coneixements especialistes per poder-la dominar totalment. No és res fàcil portar una moto d'aigua en aquest cas.
1: Doncs ha estat contundent Joan Miquel Isern. Evidentment és un entretemps, és per passar-ho bé, és per gaudir de l'aigua, per gaudir també d'una mena de la velocitat, però com sempre diem, i perquè s'han de ficar aquests adjectius, la prudència i la responsabilitat per poder gaudir-la.
0: Molt bé, doncs hem resolt alguns dubtes al voltant de les motos aquàtiques, cada vegada més habituals al nostre litoral, a les costes, i que s'han de fer servir, com tu deies, Sergi, sempre amb prudència i complint la normativa. Gràcies, Sergi Tor.
1: Gràcies, Iolanda. Bona tarda. Igualment, Iolanda.
3: El Mundial ya rueda. Y este viernes lo vivimos en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, Canadá-Bosnia. No te lo pierdas. De juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade, los números uno del deporte. Y después, los protagonistas te esperan en el partidazo de COPE con Juanma Castaño
4: desde Tennessee.
5: El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Ocasión Plus.
7: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana, más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
8: Llega la venta privada. Marcas con descuentos de hasta el 15% en electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el lunes. Entienda con tu tarjeta El Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En WebYapp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
9: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
10: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
11: Medisure.
10: Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.

0: Estem en la recta final del curs escolar, s'acosten les vacances d'estiu i 120.000 nens es quedaran a casa perquè les seves famílies doncs, no tenen recursos per apuntar-los a un casal, a un campament, ni per fer una escapada. Què passa amb aquests nens? Doncs això, que moltes vegades es queden a casa mentre els pares estan treballant, enganxats segurament a una pantalla i sense la garantia de que fan almenys un àpat saludable. El Rafael Ruiz de Gauna és director adjunt de la Fundació Pere Tarrés. Rafael, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Vosaltres ja fa molt de temps que treballeu des de la Fundació doncs perquè no hi hagi nens que es quedin sense gaudir d'uns dies de casal, per exemple. El 20% dels infants catalans no fan cap activitat de lleure fora de l'escola i aquesta vulnerabilitat doncs no para de créixer, no, Rafael? No sé si la perspectiva és a l'alça i clar, cada estiu, per desgràcia, hem de parlar del mateix.
1: Doncs sí, malauradament és així. L'índex de pobresa infantil que fixa l'IDESCAT, que és l'Institut Català d'Estadística, diu que l'últim any estem al 36,5% de pobresa infantil, la qual cosa vol dir que molts d'aquests infants veuen limitada la seva capacitat de participar en activitats d'estiu. I estem parlant d'uns mig milió d'infants, que no són pocs.
0: Vosaltres oferiu beques a famílies sense recursos. Crec que el 60% d'aquestes famílies becades es troben en situació de pobresa severa. Clar, és un cercle, el de la pobresa, del que és molt difícil sortir, no? I evidentment els que ho acaben pagant són els nens o els infants que paguen les conseqüències d'una pobresa que s'han trobat, que no han triat.
1: I tant, és així. La Fundació Pere Tarrés, perquè no volem que cap infant es quedi sense activitats de vacances, promovem una captació, diguem-ne, de fons solidaris, de donatius de particulars, d'empreses i també amb el suport de l'administració pública per aconseguir aquests recursos i que aquests nens i nenes puguin participar. L'any passat van anar 7.200 infants becats. El nostre objectiu és poder incrementar enguany més per aquestes necessitats que explicitem i, per tant, doncs, amb el màxim d'interès en que aquests nens i nenes puguin participar en totes aquestes activitats per les avantatges educatives que tenen, per les oportunitats que suposa, pels valors que enriqueixen i també perquè al cap i a la fi se sentin convidats, que algú ha pensat en ells, que no estan de sobres en aquesta societat, sinó que són importants per algú i que es mereixen doncs, anar a la piscina, gaudir de la natura o participar amb uns altres nens d'activitats de lleure.
0: Clar, en els darrers 5 anys heu doblat el nombre de beques d'estiu per l'augment precisament de la vulnerabilitat. Crec que l'any passat vau donar 7.000 beques o una mica més. Aquest any sí. Com estan les xifres?
1: Bueno, aquest any el nostre objectiu seria arribar almenys a 7.500 infants becats, tot dependrà també dels recursos que puguem assolir. I vam destinar més de 2 milions d'euros. Vull dir que són unes xifres molt importants, però és que realment la situació d'aquests infants on s'ho mereix.
0: Abans ho apuntaves, com és d'important el lleure per als infants, perquè nens que ja es troben en situacions prou complicades, no? Doncs puguin desconnectar i gaudir de les mateixes oportunitats que tenen la resta de nens, perquè el lleure hauria de trencar aquestes bretxes, no? Que hi ha en molts àmbits i hauria de ser un dret per tots els nens.
1: I tant. O sigui, els estudis internacionals diuen que per sortir de la pobresa es necessiten recursos materials, econòmics, que vagin a les famílies, però també es necessiten serveis. I serveis, en bona part, serien aquests de lleure, perquè qui no participa en activitats de lleure de manera recurrent és com si perdés 2 anys d'escolarització. Per tant, estem restant moltes possibilitats, moltes oportunitats a aquests nens i nenes. I en el lleure educatiu, per exemple, doncs, es treballen valors i, per tant, sentit de la vida, dit d'alguna forma, competències de convivència, de relació amb els altres, fugir de les pantalles, que ara estan tan de moda i que realment condicionen tant els infants, poder fer exercici físic i no és gens menor una alimentació saludable, perquè el nostre país està molt preocupat per les beques menjadors, que són importants i que arriben a milers i milers d'infants, però ningú es pregunta quina alimentació tenen aquests nens i les nenes en el període en què l'escola tanca i l'estiu, segons com, es fa molt llarg.
0: Clar, això t'anava a preguntar, no? Que hi ha molts nens que fan un àpat saludable al dia quan van a l'escola, però clar, l'estiu això ja no està garantit. Vosaltres sí que oferiu aquesta possibilitat, no?
1: Sí, en tant a les casals com a les colònies o com als campaments, aquest àpat saludable està garantit i en molts casos també, bueno, a les colònies evidentment, però en les casals en molts casos també es dona esmorzar. Per tant, tens 2 àpats més o menys equilibrats o saludables que es garanteixen a tots aquests infants.
0: Escolta, Rafael, i què passaria amb tots aquests nens si no fos per entitats com la vostra, no? Com la Fundació Pere Tarrés. No sé si l'administració s'implica prou.
1: O sigui, l'administració fa un esforç, dona beques a través d'unes convocatòries d'ajuts, els ajuntaments també hi posen recursos, però és que clarament són insuficients per la necessitat que hi ha. Avui sortia una notícia en algun diari d'un estudi que ha fet la EAPN espanyola, que ve a dir que hem aconseguit el rècord de ser el primer país de la Unió Europea, dels 27, que té una taxa de pobresa infantil més gran de tota la Unió. Però crec que no és per estar orgullosos i que necessitaríem realment dedicar-hi més recursos. També nosaltres diem en el lleure per favorir totes aquestes oportunitats i aquest creixement personal, educatiu, social de tots aquests nens i nenes.
0: Mm-hmm. Evidentment, s'ha de garantir que tots els nens puguin gaudir d'un temps de lleure durant l'estiu. Això sí que seria igualtat d'oportunitats real, perquè evidentment no pot ser que milers de nens s'hagin de quedar a casa dos mesos pràcticament mirant una pantalla perquè els seus pares no poden assumir aquesta despesa. Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació Pere Tarrés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres per la sensibilitat.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.

L'amistat duplica les alegries i divideix les angoixes per la meitat. Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu. A l'amic segur se'l coneix en l'ocasió insegura. Momentos.